0: stress.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 5.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Αυτής. Ράδιο Καρδαδέου 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Esplajant, amb Caral Pedemonte.
1: La Flama de Farners és la copla de Cabaret d'Arrel, amb més de 40 artistes a l'escenari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La copla, la Flama de Farners, forma part de l'espectacle Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques amb més de 40 artistes a l'escenari. Aquest és el programa 500, déu-n'hi-do, i tenim més titulats. La copla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitano de Piemont, a Itàlia, amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin. L'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic entre Marcel Casellas i Mariona Millà, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. I Banyoles té un correfoc amb sardanes per la seva festa major petita. El repassem. Jordi Feliu estrena a Calella, encàrrec per un 70è aniversari. Descobrim aquesta sardana que es titula De Socarrel. I mor Josep Moré, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà de la Selva, impulsor de la Nit dels Músics. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.
0: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que passarà al Moviments de la Sardana i la Copla aquest setembre passa per Girona, i així us ho expliquem.
0: Obrim el taló.
1: La copla La Flama de Farners posa banda sonora a Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques. Més de 40 artistes compartiran escenari el pròxim 9 de setembre al Teatre Municipal de Girona, a Cabaret d'Arrel, en una proposta multidisciplinària que reivindica la cultura catalana a través de la música d'arrel, el circ, la dansa, les titelles, la poesia, les arts visuals i l'humor. La dansa tant amb sardanes com amb dansa d'esbart. Un dels elements centrals de l'espectacle serà la música en directe de la copla La Flama de Farners, que actuarà com a banda sonora de tota la proposta. Sota la direcció musical de Xavi Molina, la copla explorarà diferents sonoritats de la música d'arrel i mantindrà els referents tradicionals alhora que els transformarà en una banda sonora pròpia pensada per dialogar amb la resta de disciplines escèniques. El muntatge amb direcció artística de Marcel Tomàs proposa un viatge per la cultura i el paisatge català a través de diferents llenguatges artístics. El mar, el camp i la muntanya es converteixen en fils conductors d'un espectacle que busca connectar aquesta tradició amb una mirada contemporània. A més de La Flama de Farners, la proposta compta amb Enric Canada a la percussió, al piano i a la veu, i Mireia Pagès al piano i a la veu, així com amb la rapsoda Rosa Pou. Sobre l'escenari també hi participaran formacions i artistes com l'esbar Joaquim Ruïra de Blanes, el grup Montgrí Dansa de Torroella, els Grallers de Torroella i els Ducs del Foc, a més d'artistes vinculats al circ, la dansa contemporània i les titelles i l'humor. El projecte reuneix així més de 40 artistes en una proposta que vol acostar les diverses disciplines escèniques a les noves sonoritats de la música d'arrel. La Flama de Farners hi tindrà un paper especialment destacat, convertint la copla en l'eix musical d'un espectacle que pren la tradició com a punt de partida per crear nous llenguatges. N'estarem pendents d'aquest espectacle, que de fet s'estrenava a l'Espai Ter l'agost de l'any passat i que ara es representa a Girona aquest proper 9 de setembre al Teatre Municipal. La Flama de Farners és una copla que té oberts diferents projectes de copla fusió. Un d'ells és amb la cantant Nebo, amb aquest disc de fado portuguès de l'any 2021. Escoltem-ne un tema, Ja no sou què m'era. L'escoltem.

0: Esplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Connexions al territori.
1: Vinga, anem a volta pel territori i comencem a Palamós, perquè dimecres de la setmana passada l'agrupació sardanista Costa Brava va celebrar la 26a edició del seu concert a dues cobles a l'Arbreda de Palamós, que és també el memorial Ricard Viladesau. Hi van participar les cobles Mongrins i la principal de la Bisbal, que van interpretar conjuntament sardanes de, evidentment, Ricard Viladesau a la segona part, quan es van convertir en una sola orquestra. Ara n'escoltarem una, però mentrestant... El Festival amb So de Cobla d'aquest 2026 ha deixat també una nova producció de Cobla Fusió. És la composta pel cantant líric Guillem Batllori de Palamós, empastat amb la fusta i el metall de la Cobla La Principal de Llobregat, que van actuar dijous passat a la plaça de Josep Cerquella de Palamós al vespre davant de centenars de persones. Imatges d'aquests dos actes de l'amb So de Cobla a les nostres xarxes socials. Palamós encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I diumenge a la tarda es va celebrar l'Aplec de la Vall d'Hostoles a càrrec de l'Ajuntament i l'entitat sardanista amb les cobles Ciutat de Girona, la principal de Llobregat i la principal d'Olot. Podeu trobar imatges també a les nostres xarxes socials. I diumenge al matí, per acabar, Salou va acollir una ballada de sardanes amb la cobla Reus Jove. També hi va haver una exhibició de la colla tarragonina Toc de Dansa. Doncs bé, una de les sardanes que es van interpretar al memorial Ricard Viladesau, de Ricard Viladesau, va ser Bandera de Plec, una sardana ben balladora, ben potent, del Calungi, que té memorial a Palamós. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal. És una sardana de 1964 i està dedicada a la comissió de la Plec de la Bisbal d'Empordà. Bandera de Plec, l'escoltem, és un temacle.

0: Això era Bandera de plec, de Ricard Viladesau.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Coplejant. Recomanacions sardanístiques.
0: I avui hem d'explicar que l'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic de Marcel Caselles i Mariona Milla per la capital de la sardana 2026 al Vendrell, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. Coincidint amb la celebració del Vendrell com a capital de la sardana, l'editorial publica aquest llibre. Es tracta d'una proposta cultural singular que uneix la creativitat del compositor i músic Marcel Caselles amb el talent de la pintora i il·lustradora Mariona Millà. Sota un títol aparentment tradicional, l'obra amaga la complicitat de dos artistes heterodoxos que dibuixen, parlen i fan sonar la cobla des d'un prisma modern, fresc i natural. El llibre inclou, com dèiem, aquestes 17 sardanes inèdites creades per Marcel Caselles, actualment resident al Penedès, i enregistrades per una vintena de músics de cobla de gran trajectòria, agrupats especialment per a l'ocasió. A més de la música i de les il·lustracions expressionistes de Mariona Millà, el volum recull també textos on el mateix Caselles reflexiona sovint amb un toc d'ironia sobre les emocions que li generen el paisatge social, polític i cultural del país, així com la relació entre el sardanisme actual i els nous moviments culturals emergents. És un volum pensat tant per a col·leccionistes com per a balladors i amants de la cultura tradicional catalana. Escoltem un tema de Marcel Caselles. És Boirosa als Portillons, a càrrec de la Transardània, en el disc Cobla Fusió, la dimensió desconeguda de la cobla. Té una colla d'anys aquest disc, però val la pena. L'escoltem.
2: Tiantitom, piropitom, tinkenkom, pataprian, potopriam, pitopitopriapriam.

0: www.cablejant.cat. Cablejant, les estrenes.
1: I Calella acull l'estrena de So Carrer, la nova sardana de Jordi Feliu, que va estrenar diumenge a la tarda a la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, dins el cicle de sardanes de l'agrupació sardanista de Calella i que va dedicar a Ricard Lloret, calellenc, amb motiu del seu 70è aniversari. L'emoció va marcar aquest diumenge l'estrena de So Carrer a Calella, dedicada a Ricard Lloret en motiu del seu 70è aniversari i fruit de l'encàrrec de la seva parella, Maria Àngels Salip, que ha volgut commemorar aquesta efemèride amb una obra musical concebuda com un homenatge personal. Visiblement emocionat, Ricard Lloret va rebre aquest homenatge envoltat de familiars, amics i sardanistes i dansaires de la colla Aires Gironins, en un moment que va combinar la celebració d'un aniversari molt especial i d'ell ens va explicar que no s'ho esperava. Per tant, una gran sorpresa d'aniversari que anem a escoltar ara mateix, de So Carrer, de Jordi Feliu, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, en la gravació de l'estrena. L'escoltem.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: Això era de Socarrel, la darrera estrena de Jordi Feliu.
0: L'agenda.
1: Vinga, anem a una agenda d'àplecs, concursos i concerts, perquè si incloem les ballades no acabarem, que estem a l'agost. Si les voleu consultar, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem a dimecres 19 d'agost perquè a les 10 de la nit hi ha el 33è concert de sardanes i música per a cobla d'Igualada al claustre de l'Escola Pia amb la Cobla Marinada. I dissabte 22 d'agost a les 6 hi ha el segon aplec de la sardana de Premià de Dalt amb les cobles Ciutat de Terrassa i Marinada. També dissabte que ve a les 10, 30è cicle de música catalana amb un concert a la plaça de la Vila de Santa Maria de Palautordera amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I la competició gironina seguirà amb una nova jornada a Roses dissabte 22 a les 10 de la nit a la plaça de les Botxes de Roses al costat del mar amb la cobla La Flama de Farners, un concurs vàlid pel territorial gironí. Dissabte que ve també a les 11 de la nit hi ha concert a Roquetes amb la Cobla Reu Jove i el grup del Quico, el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries, concert Jota per Cobla. Recordem que han tret el disc aquest mes de juny. I passem a diumenge 23 d'agost perquè a les 8 hi ha el 33è Festival de la Granadella, també altre cop amb aquest concert de Quico, el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la Cobla Reu Jove a la plaça de la Vila de la Granadella.

i dilluns 24. A les 6 hi ha el 47è aplec de la Sardana de Navàs a partir doncs de les 6 de la tarda amb les cobles principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I aquesta setmana destaquem... Doncs el concert a dues cobles dins del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni, que serà dijous 20 d'agost a les 10 de la nit, amb les cobles La Principal de Llobregat i la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, on s'hi estrenarà la sardana El Castell de Calonge, una sardana escrita per Jordi Molina, encàrrec del festival. Mentre esperem aquest concert, escoltem una que s'hi estrenava l'any 2024 per Martí Mont, Calonge, Poble de Llibres, una sardana que ens encanta i que escoltem a càrrec de les dues cobles que la van estrenar, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona, Calonge, Poble de Llibres.

0: Coplejant
1: amb Caral Pedemonte.
0: Notícies Internacional.
2: I la Cobla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitamo del Piemont a Itàlia amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin i una nova sardana. L'espectacle neix de la mà del mateix director artístic del festival i líder del mític grup de folk occità Low Dolphin, Sergio Berardo. Després de conèixer la Cobla en l'edició anterior, que també hi van participar, Berardo va proposar crear un projecte conjunt per fusionar la sonoritat de la Cobla Sant Jordi amb les seves peces amb sonoritat occitana del Piemont. La proposta compta amb els arranjaments de Xavier Guitó, músic amb qui ja van treballar amb el disc de Roger Mas, i ofereix una sonoritat molt canyera, diu el representant de la Cobla, Pep Moliner, en declaracions a Som Sardana. Tots els temes d'aquesta fusió han estat interpretats per Berardo en occità, i la Cobla també va tenir el seu moment en solitari on va interpretar una nova sardana composta per Xavier Guitó, la qual porta per títol L'ou del final, una picada d'ullet, el nom del grup Low Dolphin. Dimecres 5 d'agost a Sant Peire, a la plaça de la Victòria, van celebrar l'acte Aperitivo Catalano e Sardana amb la participació de la Cobla Sant Jordi i Daniela Mandrile. Va ser un workshop, un taller, on explicaven què és la sardana i la cobla i com es ballen les sardanes. De fet, la Sant Jordi torna a repetir aquesta acció feta ja a la plaça de la Filharmonie d'Hamburg, Alemanya, on l'any passat hi van fer aquest acte i va tenir una molt bona rebuda. L'espectacle inèdit de Sergio Berardo i la Cobla Sant Jordi es va fer dijous 6 d'agost a Saluzzo i divendres 7 d'agost a Cuneo, també al vespre. Va ser llavors quan es va estrenar aquesta nova sardana de Guitó. Aquesta proposta es podrà veure a Catalunya el divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, amb la intenció de poder-ho programar en més espais arreu del territori. El Festival Occitamo és una cita cultural de referència a les terres de Montviso, al Piemont, amb que valora les tradicions musicals i el diàleg entre cultures. Anem a escoltar un dels projectes de la Cobla Sant Jordi, un que gravàvem fa un temps i que també està molt bé recuperar-lo, és el que feien amb Pascal Comelade. Un dels temes és Des Catalan Logicofobis. L'escoltem. És de la Cobla Sant Jordi, Pascal Comelade.

0: Això era la fusió de la Cobla Sant Jordi i Pascal Comelade.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.

I aquesta setmana hem fet 500 programes que es diu ràpid, però que han costat molt de temps de fer. Més concretament, doncs gairebé 10 anys, perquè començàvem la primera setmana del 2017 i falta poc més de mig any per arribar-hi, no? Doncs aleshores és el temps que hem tardat a arribar a aquests 500 programes. Per tant, ens dediquem a nosaltres mateixos aquesta felicitats de Jordi León.

0: Sorplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
1: I aquesta setmana heu anat a veure l'eclipsi? Déu-n'hi-do amb les vistes que hem tingut aquest dimecres, sobretot els que viviu a la zona de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Haig de dir que jo també hi vaig ser, perquè feia falta anar a veure això que passarà un cop a la vida. I tenim més notícies destacades. La festa major petita de Banyoles té un correfoc amb sardana inclòs. Es tracta del correfoc Chiqui, l'infantil de la colla de Gàrgoles de Foc, que col·labora amb el foment de la sardana de Banyoles i la colla Nanúfers, en el qual es representa una sardana amb foc. És aquest dijous 13 d'agost al vespre. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I també hem d'explicar que ha mort Josep Moré, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà i impulsor de la Nit dels Músics als 94 anys. Al llarg de la seva trajectòria va rebre diversos reconeixements, com el Premi a la Constància de l'Obra del Ballet Popular l'any 1995. També va inspirar compositors musicals com Joaquim Soms o Alfons Mias, que li van dedicar respectivament les sardanes Somi Moré o Tres Avis Joiosos, amb dues estrenades al municipi de Cassà de la Selva.
2: Coblejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició recordant-vos que aquesta setmana és la setmana per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç. Nosaltres ho hem intentat, de moment sense èxit, però no perdem l'esperança perquè hem d'intentar veure-les. Per això escoltem aquesta sardana Nit d'Estels de Sant Llorenç d'Alfred Abad, perquè us la pugueu escoltar i recordar que heu d'anar a veure aquestes llàgrimes que només passen un cop a l'any. És una sardana del 2017 dedicada al 12è aplec de Sant Llorenç d'Hortons i a l'agrupació sardanista Petúnies i Gladiols, i nosaltres la fem servir per acabar el programa d'avui. Acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeteu arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: 11.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: dúas. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

estrés. Ràdio Cardedeu 90.7

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Son las 5. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 6.
1: Hola, hola. Sí, el mío va.
2: To Sonic Reducer.

0: Hola, molt bona tarda i benvinguts a una altra sessió de rock and roll de la mà de Ràdio Cardedeu i de dos companys d'aventures com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic. Sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música amb la companyia que normalment es deixa veure per aquí, que avui és el Jordi Storm i el Loren.
1: Hola!
0: Pot ser d'una altra manera. I bueno, comencem la tarda d'avui amb la Triple Zero Band, que m'ha dit el David que ja la va punxar fa un temps, però no me'n recordo.
1: No passa nada.
0: Així que disfrutarem una mica. Que és un power trio de Vizcaya amb un so potent d'arrels americanes, rock energètic i autèntic de la mà de tres tipus amb un passat comú, que van decidir emprendre aquest viatge el 2018 amb la presentació de Brothers, el seu disc de debut, un treball ple del que ells anomenen brain shaking, soul breaking, rock and roll en definitiva. Així que anem a sentir del seu àlbum titulat All In, el tema titulat Let It Roll. Triple Zero Band. Bona tarda, amics. Això és Sony Reducer.

celebració de tot relacionat amb el rock and roll. Hit Crazy, que va ser el quart dels seus 5 LPs publicat el 2023, definia i consolidava encara més aquest so, com demostra el tema que va ser el primer single i que també obre el disc. Es tracta del tema Maybe It's Time to break up the Band, tot un himne que és com una commemoració a l'era del rock clàssic. Anem a escoltar-lo. Com deia, Maybe It's Time to Break Up the Band, Razorbacks.

I anem ara amb els Skoll. La banda de Santa Cruz va publicar fa gairebé un any Are We All Angels, el seu segon LP. I també hi ha debat. Aquest nou treball es desmarca de manera més que notòria d'aquell so que ens va deixar sorpresos amb el seu hardcore al debut How Flowers Grow de 2021. Com en tots els debats, hi haurà qui estigui defraudat pel canvi i que per contra ho celebri. Jo encara dins del segon grup sí que trobo a faltar aquest underground d'abans. Però celebro tot el que el disc inclou, que no és poca cosa. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Fantasy. És Cool!

Bueno, ha arribat el Nadal. Sap greu. Ja, hi ha problemes de configuració. Bé, seguim aquí al Sonic Reducer i ho fem amb Fight Dream, una banda rockera originària de Fayetteville, Arkansas. A part d'un llançament en directe el 2022 que els va servir com a presentació, compten amb un àlbum homònim d'estudi, Fight Dream, llançat el 6 de setembre de 2024. El projecte està compost per 7 cançons i té una durada aproximada de 34-35 minuts. Es caracteritza per un so que vareja el rock amb matisos de blues i stoner rock, destacant veus netes i potents sobre ritmes marcats. Sembla que hagi tret això de IA. Anem a escoltar un dels seus temes més destacats, aquest King of the Castle, Fight Dream.

Molt bé, continuem aquí al Sonic Reducer amb Split Dogs, que és una banda anglesa procedent de la localitat de Bristol. Els seus inicis daten de l'any 2020. Som davant d'un projecte format per músics experimentats dins de l'escena punk rock, que es va anar meditant durant anys fins que es va poder materialitzar. Here to Destroy, del 2025, és la seva segona referència. Un huracà de nou talls de rock and roll a punt carrat, a càrrec de Harry Martínez a la veu, Mil Martínez a la guitarra, Suez al baix i Chris Hugel a la bateria. Anem a sentir del seu últim treball el tema titulat Animal, Split Dogs.

Molt bé, doncs seguim amb Ramala, que és una banda de hardcore punk i metal de Boston, amb seu a Massachusetts. Rob Lynn, que havia sigut membre fundador de la banda de Blood for Blood, va fundar la banda el 2002, publicant l'LP de debut Buta Whimper, que el que va seguir el 2005, Kill a Celebrity. Entre març de 2007 i l'abril de 2013 la banda va anunciar un parèntesi, segons sembla, pels problemes vocals de Rob Lynn, però la banda va tornar el 2020 amb el disc The Last Gasp of Street Rock and Roll, que és el seu darrer treball fins a dia d'avui, si exceptuem algun single. Doncs aquest disc, en aquest disc està inclòs aquest tema, el himne per les dones mortes i els nois morts. Dead Girls and Dead Boys Anthem. Ramala! Uuuh!

0: ¿Sabías que los Fenty cultivaban manzanos en Pensilvania?
1: ¿Para hacer licor?
2: No, señor. Nosotros no hacíamos licor de manzana.
1: ¿Para qué cultivaban manzanas?
2: Señor Ramson, ¿cree usted que todo lo que produce la tierra debe usarse para hacer licor?
1: Siempre que sea posible, sí.
3: Debería leer la Biblia, señor Ramson.
1: He leído la Biblia, señora Fenty.
3: ¿Y no le animó a dejar la bebida?
1: No, pero frenó mi interés por la lectura.
4: I anem ara amb els islandesos de Vintage Caravan, ja que han tret a la llum un àlbum titulat Portals. El que em fascina del disc és l'equilibri que han trobat entre la seva faceta instrumental, de la qual espero que no se'n desprenguin mai, i la cura que tenen per les melodies. Porten tres discos experimentant i, per què no dir-ho, brincant amb sons més accessibles, fins i tot el pop. I considero que la jugada els està sortint a les mil meravelles. A part dels seus interludis i transicions, de nou tenim entre mans un tracklist de 12 composicions engreixat al mil·límetre. Anem a sentir d'aquest disc el tema titulat Days Go By, de Vintage Caravan.

dels favorits a Nova York durant la pandèmia. Segons la banda, el disc està dedicat a tots aquells que lluiten contra la tirania de governs de racistes, feixistes, l'homofòbia i qualsevol tipus d'opressió, clar que sí. Anem amb un dels temes que el conformen. Això es diu Shotgun Anarchy, de Weapon.

Cracker és una banda americana de rock alternatiu liderada per l'antic membre de Camper Van Beethoven, el cantant David Lowery. Juntament amb el guitarrista Johnny Hickman, al 1995 Cracker van contribuir amb una versió del Good Times Bad Times a l'àlbum tribut de Led Zeppelin. La web de la banda certa vegada va qualificar el grup d'una icònica banda oberta tant a Grateful Dead com a Ramones, així que no és tan estrany això. Cracker barreja de forma fàcil influències i sons que van des del clàssic country rock, psicodèlia, punk i folk, en un còctel molt seu. Anem a sentir el seu Golden Age, perquè el vaig veure jo en directe en aquest disc. El tema titulat I Hate My Generation, Cracker.

Seguim amb Bandelay, una banda amb arrels a l'extrem nord de Suècia. Es van formar a principis de 2018 com a quartet, format per dos germans bessons, un amic i un bateria. Més endavant es va afegir Fred com a segon guitarrista, quedant definitivament com a quintet. El seu so s'inspira clarament en referències escandinaves com Helicopters i bandes de rock legendàries com Kiss o Guns N' Roses. Després d'una sèrie de senzills, el 2019 debuten amb Grand Sensation, el que va seguir el 2020 l'EP Grinding Gears i un bon grapat de singles. Del seu debut Grand Sensation hem escoltat el tema Sweet Little Sister, Bandelay.

0: Este mundo es una jaula de locos, Jane. Y puede que los problemas de dos personas no importen un comino, pero es nuestro comino. Y eso importa mucho.
1: Sony Reducer, a Radio Cardedeu, es nuestro comino y eso importa mucho. Anem ara amb Mr. Bulan. Són tants i tants els grups underground que s'encadenen últimament, no seré pas jo qui es queixi, que la veritat no em dona la vida per escoltar, descobrir ni la meitat de les mateixes, però n'hi ha unes quantes que se m'han quedat a la primera. Bé per l'energia i l'actitud que desprenen, les melodies i riffs que proposen, o bé per la brutícia i el so general de la banda. És una mica el que li passa als Bulan. Una banda molt recomanable. Anem a sentir del seu últim àlbum, Burn the Streets Again, del 2021, el tema titulat I Am Fool, Mr. Bulan.

0: Facebook.
1: The Nervous Shem és un power trio de punk rock de Virginia Beach, a Virginia, formats al 2007. Compta amb diversos singles i EPs i només té una llarga durada, Artificial Wonderland, publicat el 2013. A més, apareixen a nombrosos recopilatoris. Ha compartit escenari amb bandes legendàries com The Misfits, Pennywise, The Queers, Everett Horton Head, G-War, o Dead Boys, entre d'altres. Avui us ficarem un tema que apareix a l'EP Three Year Weekend de 2019, concretament aquest Up the James, The Nerve Ashamed.
2: Perdó.
1: Ai, pensava que no hi vaig agradar.

Anem ara dins de la secció El Momento Cover amb una versió molt curiosa. El 20 de juny del 2025 es va llançar una nova cover de la clàssica balada de Mötley Crüe, Home Sweet Home, amb la grata sorpresa que l'autora és ni més ni menys que la icona de la música country Dolly Parton. No vull fotre aigua al vi, però en realitat es tracta del tema original dels Mötley de 1985 i la bona de Dolly cantant a sobre de la mítica cançó. I la veritat és que mola molt. Així que anem a sentir-la. No és intel·ligència artificial perquè està incluïda en un disc. Vamos pa allá!

0: Seguim amb el moment cover amb The Helicopters, amb una versió que servia de cara B per al single llançat al maig de 2024 del tema Stay With You, que va servir d'avançament al seu disc de 2025, Overdriver. Doncs bé, la mencionada cara B és un tema original de The Cure, aparegut originalment al seu primer disc de 1979, Tre Imaginary Boys. El tema en qüestió és Fighting Cairo, que jo no tenia ni puta idea que eren els de The Cure fins fa pocs dies. Que els Helicas... Podria ser per això. Que... respect, però a punto de pelota. Aquests Helicas porten al seu terreny, com escoltarem.
1: Salgamos d'aquí, salgamos d'aquí.
2: Que corre el aire.
0: ¿Podemos seguir?
1: Sí, por favor.
0: Fire in Cairo, de Helicopters. ¡Uy!

The Monkey es el nou àlbum d'estudi de la banda francesa de stoner rock High on Wheels, llançat el 17 d'octubre de 2025 sota el segell Clonosphere. Aquest treball ha estat aclamat pel seu so intens, directe i ple de saturació, sent comparat amb bandes com Caillou, Red Fang o Fu Manchu, un combo en format power trio que porten 10 anys de carrera a l'esquena i encara que no han gravat massa, es nota que els tios estan curtits. Anem a sentir del seu últim The Monkey, el tema titulat Get Down. High on Wheels.

Els Bongloart és un trio garatge rock d'Utrecht, als Països Baixos, conegut per ser per el seu so energètic i directe, compost per, a veure si com dic això, James Van Camp, Thijs Boijers i Jan Van Nash. El seu segon àlbum, Dieter, Do You Think You're Ready, va ser llançat a l'octubre del 2024 a través de V2 Records. La continuació al seu àlbum debut, People Overreacting to My Behavior, toma ja, no sonen gens malament, per amants de la música indie bailonga que en ocasions frega el hardcore 80s. Anem a sentir aquest dit i el tema titulat Sweets, Bongloart.

Molt bé, seguim aquí, ja anem acabant. Seguim amb The Wars, els Enanitos, una irreverent banda punk formada el 1983 a Chicago, tot i que a partir de 1989 van fitxar la seva residència a San Francisco. En fi, ara no explicaré tota la història d'aquesta banda, que déu-n'hi-do. I ens entrarem amb l'àlbum que van treure el 2011, que es deia The Dwarves Are Born Again. Va ser el seu vuitè llarga durada, i va marcar el seu retorn al so trash punk noise que es va fer famosos a discos tan destacables com The Dwarves Are Young and Good Looking. Entre les cançons del disc trobem aquest I Masturbate Me, és a dir, en su línia, The Dwarves. I Masturbate Me.

0: ¿Sabías que se iban a apropiar del Club Edén?
1: Sé lo del Club Edén, sí.
0: ¿Y lo sabías antes de que lo hicieran? Porque eso demuestra quién manda, ¿verdad? ¿Quién sabe las cosas antes de que pasen?
1: Yo sé lo que sé, ¿no? Y si no sé algo, pues no lo sé y a tomar por culo, ¿sabes?
2: Des del nord d'Itàlia, 5 individus anomenats Broken Dolls van presentar al seu moment el seu cinquè àlbum titulat Snake Charmer. Les nines trencades descarreguen punt rock abrasió de guitarres ensinistradores i base rítmica tota pastilla. Després d'un minut i 11 segons de Broken Dolls, ells t'agafen del coll i et porten en un viatge a tota velocitat grunyint cançons sobre l'adolescència que et deixin tirat o morir sobre l'asfalt. En definitiva, una banda a tindre en compte. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Death on the Road, Broken Dolls.

Molt bé, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. No! Sonic Reducer 328, que hem estat aquí celebrant entre amics. Aquí ja amb el Rafa i jo, el Loren i Jordi, aquí molt bé. I bé, en principi tornem en un parell de setmanes i esperem que ho heu gaudit del programa, ja sigui en directe o online. I bueno, avui marxem amb una de les poques, poquíssimes balades del AC/DC, potser l'única. Es tracta del tema Ride On, inclòs a un dels primers discos de la banda, el Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, de 1976. És un tema de carretera, amb la característica veu de grandíssim Bon Scott, que també tornava a demostrar les seves grans dots com a lletrista. Us deixem amb aquest temasso, Ride On, el AC/DC.

bottle. In another empty bed. Ain't too young to admit it.

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
3: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
2: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Genjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
4: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers. Van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar. Llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver... La meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era... Era un germà que jo me l'estimava molt.
2: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'Estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
2: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
3: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era...

0: amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
1: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
0: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
1: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivia amb nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
2: Dijous 26, la Legió Condor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Uller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
3: Dia trist. 4 bombardeigs. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
2: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
3: Esteve Peric recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
0: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
2: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: en el capítol anterior.
1: A les armes, a les armes.
2: Voldré que tots em tireu per...
3: Iniciativa.
2: Que podeu identificar com a troll. I l'únic que té és un tros de tela que li tapa les seves parts íntimes. El primer a atacar és el bitxo que acabeu de veure. El que farà és una queixalada.
1: Aixecaré una barrera de llum blavosa que em protegirà d'aquest cop. Al revés, li tirarà segar. L'inrevés, deixa anar dos virots.
4: La nana, el príncep d'Erendil, li diu, príncep, va! El fa gran. El Gimgar treu la seva ballesta de mà, 10 de mal.
1: És una màquina de matar, el Gimgar.
3: Sí, el príncep d'Erendil pot arribar corrent i l'ataca.
1: Tenint la criatura al davant, intentaré dos estocades ràpides seguides.
5: Jo intentaré fer un salt de ninja, una volta, amb un puny de ferro. Intentaré donar-li la part íntima. Pluja de cops.
2: Fota-li, fota-li. Déu-n'hi-do, Ret.
1: Al revés i al revés, corrent, deixaran anar una ràfaga de virots que se li clavaran a l'esquena, criatura, deixant-la com el coixinet de les agulles.
2: Molt bé. Penseu que ensopega, però no hi ha rem que hagin ensopegat. Cau a terra. Sembla que hi hagi un terratrèmol a l'illot. Noteu tots la tremolor del terra. No, per un moment no sabeu si caureu o no. L'inrevés, que és el que no parla, us parla i us diu, no sé on és el meu germà.
4: No has vist on ha anat?
2: No sé on és el meu germà. Benvinguts a la Font del Gat, la vostra taverna preferida de Neverwinter. Hem arribat a l'estiu, estem aguantant com podem, i de moment no tenim intenció de parar, que jo sàpiga. De mica en mica, en el nostre projecte, tenim la intenció d'anar convidant persones a jugar amb nosaltres. Ja anireu veient, i ja ho vau veure a l'última sessió, avui tornem a ser els mateixos de sempre. Que no és poca cosa. Tenim els nostres mineirons darrere càmeres, l'Arnau i el Mateu, que saluden sense que ho podeu veure, no sigui el cas. I a la taula, la Leo.
6: Bon dia.
2: El Gerai.
7: Oli.
2: I el Gerard.
8: Molt bones.
2: L'últim dia, si us recordeu, vam acabar l'episodi en un punt certament dramàtic. Els nostres aventurers van haver de dormir en un illot al vell mig del llac Fosc, un lloc superacollidor i on van dormir estupendament bé, no?
7: Bueno, sí. Dormir, sí.
8: Bueno, sí.
2: Sí, va estar bé.
6: Durant la part de dormir no va passar res.
2: No, és veritat, dormir va estar... I a més, bueno, tenia sí un campament fet.
7: Es va interrompre la nit perquè va aparèixer el monstre. Bueno, sí, vam dormir dues hores, va aparèixer, però després vam dormir.
8: Després vam dormir, sí. Fantàsticament. Després, una tranquil·litat.
2: Tot això perquè havien definit, òbviament, però també perquè se'ls van callar el vaixell allà enmig. De passada, un troll aquàtic va decidir fer acte de presència i us va destorbar la nit, però us en vau sortir ben ràpid i el troll aquàtic és possiblement a l'infern penedint-se d'aquesta petita incursió. Quan finalment vau poder arribar a l'altra banda del llac Fosc, guiats pel vostre capità Quotoa, i després d'acomiadar-vos de la Ingilberga, que va ser el personatge interpretat per l'Ànico.
7: Que simpàtica.
2: En Mendel li envia records. Entenc que el Gerard també, de manera
8: sí, no, menys interessada,
2: però Mendel, sí. Exacte. Després d'acomiadar-vos de la Ingilberga, la nana que us vau trobar al mig del llac Fosc, més perduda que un peix fora l'aigua, al revés va dir una de les poques frases que se li han sentit, que és, no trobo el meu germà. Després de buscar pel petitíssim vaixell, perquè al final recordeu que és un vaixell de vela amb una trista cabina de capitall enmig, el vau trobar obert en canal dins d'un dels armaris de la cabina del capità.
8: Les tragèdies mai venen soles, eh?
7: Bueno, la va trobar la nana, i al revés, i el capità.
8: Nosaltres encara no sabem res, no? En plan, no
2: bueno, va ser un moment així, entre el comiat amb l'Engelberga, no sé què. Sí. Per tant, si voleu, reprenem en el moment en què la nana és amb el revés i el capità, que si us recordeu, el capità es diu Pot.
7: Sí.
2: Perquè sempre va el conjunt
8: pot.
2: De...
8: Pot Gunga.
2: Exacte.
7: Vale. Bueno.
8: Ai, quina pena que hagi marxat l'Engelberga, eh? Em fa pena, eh?
7: Jo crec que la nana surt, o sigui, perquè estaven dintre, si no
2: sí,
7: recordo malament, la cabina.
2: Exacte. Va ser un moment així una mica absurd en què el capità va començar a obrir armari, rotllo, on vols que sigui aquest nom, i efectivament va trobar un nom a dins de l'armari.
7: I dintre, si estava el nom, si no m'equivoco, partit per la meitat, bueno, amb un tall de dalt amunt, amunt a baix, o de donde sea.
2: Bueno, la direcció és difícil de saber, però hi ha un tall vertical.
7: Jo crec que la nana surt un moment fora i diu, reunió general. Que tothom entri aquí dintre, sisplau.
2: Tots a la cabina no és tan gran. Aneu a coberta, esteu a les dreceres...
7: O a posar la coberta.
2: Exacte, o sigui...
7: Vale, si no acabem,
2: o al moll, o al moll, o a la coberta, a la cabina és...
7: Vale. No, no, doncs llavors, si, si no acabem a la cabina tots, per poder estar tancats, primer, llavors aviso primer a ells dos.
2: Uh-huh.
7: O sigui, el moments abans...
2: Sí.
7: O sigui, mentre... quan teòricament ha passat això, el sí. crim aquest... Que, o sigui, nosaltres entenc que estàvem tots fora.
2: Sí, exacte, havíeu sortit tots i en aquell moment és el... al revés, si vaig canviant els noms ja us acostumareu, sí. N'hi ha un que està mort i n'hi ha un que sí. No, el que no està mort és el més modet,
7: sí.
2: Però en principi és al revés, que és el que es pronuncia i llavors se'n va amb el capità a la cabina, tu dius que els acompanyes, sí.
7: Estàvem tots fora, vull dir, o sigui, jo tinc la seguretat de que ells han estat amb mi en tot moment o tampoc, no se sap,
2: No ho sé, és a dir, si voleu intentar recordar coses, sí. És a dir, recordes que han estat amb tu, però també, si us recordeu, en el camí entre l'illot i la, l'altra banda de la, a la vora del llac, hi va haver un moment de molt de descontrol. De fet, va ser un moment molt llarg de molt de descontrol, en què l'aigua pujava per la coberta, us vau estar tots agafant, va ser un caos, hi havia gent dins a la cabina, fora, no teniu ben bé clar... digueu-m'ho vosaltres si heu estat activament junts o no, al final, jo què sé.
1: Jo suposo que a ratos sí, a ratos no.
7: Sí.
2: Exacte. Vull sí. dir, també hi ha moments en què potser no podíeu estar 100% segurs que us teníeu al costat, uh-huh. perquè estàveu pendents d'agafar-vos el màstil, a una sí. corda, a un no sé què.
7: I la nana té alguna sospita de si ella mateixa ha perdut el coneixement en algun moment? Pregunto.
2: En principi, no t'ha passat.
7: Vale.
8: I en nosaltres tampoc,
1: no? No tenim com buits de memòria, sí. així.
2: No.
7: Vale. Vale. Vale. Vale. Llavors, jo crec que els dic... mentalitzar... Entreu un moment aquí a la cabina, sisplau.
8: Vale, anem. Què passa, què passa?
7: Llavors entro i els ensenyo, obro l'armari.
2: Que per ser molt malament per part meva haver mort algú dins l'armari, el més de l'orgull, em sap molt greu, perdoneu. Heu de sortir de l'armari quan vulgueu, no us morireu allà dins.
7: Hi ha hagut un petit incident, com podeu veure.
1: Vaja.
8: Això és terrible.
7: Puc fer tirada d'investigació del que sigui, com per intentar trobar més detalls.
2: Sí, endavant.
7: A veure de la situació, vull mm-hmm. dir... O sigui, concretament, voldria poder veure si se reconeix amb quin tipus d'arma s'ha fet.
2: Vale.
7: El tall, si és un tall net o és com... Algú l'ha estirat dels dos cantons i s'ha esgarrinçat, saps què vull dir?
2: Medicina, llavors necessitaré que tiris per veure de quina natura és la ferida.
7: Vale.
8: Jo et faria inspiració bàrdica, però és que ara mateix no em noto.
7: Vale, tinc més 3, no està malament. 4 més 3.
2: Bé.
7: Tampoc és
2: bueno, efectivament és un tall.
7: Vale.
2: I ja s'ha

0: Pérez és mort.
1: Ah, ho havia entès al revés, vale.
0: Com sí. Ho havies entès, dius?
2: Perdó. Tu m'ajudes a buscar pistes?
3: T'ajudo, em van mal a l'espatlla i ja està. No?
2: Oh, sí, sí. Vale. Però bueno, primer així tiro un avantatge. 12 i 17, que la meva investigació és 1, o sigui 18.
0: Molt bé. Doncs el que veus més o menys al voltant, o sigui, és una cabina com així cantonera, però clar, recordeu que un nom és bastant petitet. I llavors, el que sí que veus és que no identifica res de la ferida, però el que sí que veus és que li han tret com els òrgans d'una manera pensada, que fa com una mena de cercle. I sembla que pugui tenir algun tipus de...
1: O sigui, estan allà els òrgans,
0: sí.
1: En plan al terra, vale.
0: Com, però com dins, tot dins de la cabina. És a dir,
1: està
0: com de manera contorsionista amb les cames, les extremitats cap endins, a la part aquesta del centre oberta, i els òrgans els han tret com de manera prou curosa dins
2: com,
0: de tot.
2: O sigui, com fent una mena de ritual.
0: Exacte.
2: Vale.
0: Fa pinta... No ets experta en rituals,
2: sí, però
0: sembla
2: dir,
0: que tingui una mica...
1: Reconec algun tipus de pràctica religiosa arcana on...
0: Si vols provar per religió. Minairons, tenim un tema al chat que si podeu esmenar. Atxeix, jo vols millors.
1: Religió seria un 17.
0: Ok. Et sona... el tipus de ritual,
1: vale.
0: No et sona de la superfície, però tampoc sabries identificar quin tipus de o sigui, no et saps el nom del déu, saps que és propi d'algun déu, però ara no acabes de caure exactament en quin déu és.
1: Vale.
0: I saps que és de la infrafoscor.
1: Vale, ok. O sigui, no, sembla ser que és més alguna divinitat d'algú de sota terra que no rotllo...
0: Exacte.
1: O sigui,
0: si has sentit a parlar en algun moment d'alguna cosa així semblant, no ha estat en el teu temps a la superfície, sinó en la...
1: I tampoc en context rotllo, perquè ens ho acabem de trobar, dimonis, demogorgon...
0: No et sona, això.
1: Vale. Pues compartiré aquesta informació amb el grup. En plan, em sap greu no poder-ho donar més detall... Però em sona vagament d'alguna de les races de l'infrafoscor que practiquen rituals d'aquest tipus, però no recordo més concretament.
2: Vale.
1: Nosaltres no.
3: Alguna de les persones que tenim al grup ha dit alguna cosa de religió o sembla una mica fanàtic? És que ha sigut algú de nosaltres, no?
1: Sí, ha d'haver sigut algú que anava al barco.
2: Jo crec que no.
3: Tu creus que no?
2: O sigui, crec que ningú en cap moment ha mencionat res més enllà del Kuotoa.
1: El Xuxar, sí. Que justament
0: no
1: és pacifista.
2: Sí.
0: És pacifista i a més no hi és.
2: Sí.
0: O sigui, no heu vist que tornés, no heu ensumat els bigotis de peix, res d'això.
2: Jo tinc un parell de teories,
1: vale.
2: Si voleu que comparteixi.
3: I tant.
2: Ara la nena es posa com...
1: Jessica Fletcher.
0: Oh, sí, per favor.
2: Escrit un crim.
0: Oh, Miss Marple. És Miss... La nana és la Miss Marple.
2: Veureu.
0: Gràcies, Agatha Christie, per existir.
2: A veure. La meva primera teoria és que... A veure. El qui hagi volgut matar a l'inrevés ha tingut moltes oportunitats per fer-ho. Llavors, és una mica raó que sigui ara, quan podia haver sigut en la illa, simplement tirar-lo por ahí i ningú s'hauria enterat.
1: Total.
2: És una mica raro aquest fet. També... o motius per qual podria haver mort, perquè ha vist algo que no hauria d'haver vist, o simplement perquè, i veient el ritual del terra, m'inclino més cap a això, que és que l'han volgut fer servir per algo, com a certific, sigui el que sigui. Llavors, una teoria era que el demogorgon que es van trobar, que feia somnis a la gent i tal, podia ser aquest, però si dius que no té res a veure...
1: No em sona que tingui a veure amb pràctiques demoníaques.
2: Vale.
1: Normalment.
2: Tot i així potser sí que... Tot i així pot tenir a veure amb altres déus.
1: Pot ser.
2: Manipulant més.
1: Sí. Manipulant menys o que senzillament requereixin això com a part de la seva veneració.
2: Sí, perquè és que llavors, entre comentes, podria haver sigut qualsevol. Sí, o sigui, si és algo forçat...
1: Clar, si és algo forçat, sí, podria haver sigut qualsevol.
2: Sí, però si és algo ritualístic...
1: veient que

0: d'algú ritualístic, jo m'inclino més a pensar que és algú aposta, i si és algú d'aquí de la infrofoscor, com a mínim, o sigui, a veure, l'Escambell podem suposar que no ha sigut.
1: Menys, no?
0: Perquè... I la Eldeth suposo que tampoc, perquè és de la superfície, ella.
2: No, no. Bueno, ell...
3: Ella té coneixent a, ja us ho diré, a Gracklestu, com sembla que era. Gràcies, heu trigat molt, em fa molta il·lusió. És la... S'ha escrit un crim.
1: Uau.
3: És que jo vaig veure el capítol.
0: Bueno, tallem, no, que encara ens xaparan per copyright.
3: Exacte. Prendre'm el cul. No, crec que l'únic que fa Twitch és t'ho silencia i ja està.
0: Vale, vale.
1: Parleu molt alt.
3: I YouTube crec que també t'ho talla. Però moltes gràcies. M'ha fet molta il·lusió. Ahir vaig veure un parell de capítols. L'estic veient. L'estic acabant de veure perquè la...
1: Faquilla,
3: la veia amb l'àvia i llavors...
0: Oh. És que, sí.
3: I ens vam quedar com a la sisena temporada i n'hi ha com 12.
1: Ostres.
0: Cute.
3: I llavors pues, he decidit que jo la veuré.
1: I que l'acabes. Molt bé.
3: Anyways, és un tros de sèrie. Angela Lansbury, gràcies per tot. Anyways... Després d'aquest moment, Jessica Fletcher, ara no recordo ben bé que
0: la Eldeth,
3: deies, l'Eldeth, gràcies. Sí que us havia dit com per on es podia sortir tot plegat, però pel que jo recordo...
2: Jo crec recordar que és d'aquí.
0: No, és de la superfície.
3: No, és de la superfície.
2: O sigui, no és una nana d'oscura aquesta de l'infrafoscor, però ella viu aquí.
0: Diu. Crec que no.
3: Deixeu-m'ho recordar, ara em feu patir, un segon, eh?
0: Ara ens ho confio.
2: Bueno, igualment...
3: No, exacte. És de Gauntelgrim.
2: Que Gauntelgrim està a la infrafoscor?
0: No. O sigui, és... Està una mica per sota terra, però no exacte. Tan a baix com la infrafoscor.
1: Ah, vale. Això no ho sabia.
0: És que els nans, com a norma general, els nans escuders, els nans normals, no acostumen... O sigui, visiten, però no viuen a la infrafoscor normalment.
3: Exacte.
2: Tot i així, tampoc no sé si la podem descartar del tot, perquè tot i no ser de la infrafoscor, potser...
0: Pot ser, però...
1: És que fins i tot al revés. Podria matar a l'inrevés.
2: Ja, o sigui...
1: Sí, amb la teoria de que...
2: Sí.
3: Ai,
2: sí,
3: per o sigui... cert, no us guiava Gràcles Tugella. Us podia... O sigui, té una bona... D'això en saps com a exploradora... Mm-hmm. En cas que no sapigueu el camí concret, en aquest cas tant al revés com l'inrevés, com el Ginger, com que són noms, guiar-vos a Blindenstone no és un problema per ells, bueno, per un d'ells sí, però el que sí que us podia fer ella era guiar-vos una mica com a exploradora, però no està familiaritzada amb aquesta part de la infrafoscor. L'únic que està familiaritzada és amb Gauntelgrim. I llavors, a partir d'allà, és la, o sigui, quan vau decidir cap on anàveu, ella va proposar d'anar cap allà, primer perquè és el lloc on vol arribar, i segon, perquè diu que des d'allà doncs, podeu pujar cap a la superfície.
0: Super.
3: Així, resumet.
0: Clar, vull, o sigui, seguim tenint la teoria de, en plan, que hagi sigut una cosa de control mental, però, o sigui... Veient que ha sigut una cosa tan ritual, jo personalment m'inclino més a pensar que ha sigut una cosa feta aposta per algú, saps? Amb la llavors, per exemple...
2: I també amb quin objectiu? Ja que no, ritual. Comunicar-se amb algú,
0: clar.
2: Invocar algú... no sé. Donar poders especials o és una mena de sacrifici que ha de fer periòdicament...
0: Ja.
2: Tracte... Hi ha molts dubtes.
0: Sí.
2: Però també em dèiem, que, o sigui, em sembla una mica raro que al revés, que no sé si està por ahí, però bueno.
3: Sí, bueno, el teniu... El no s'ha anat, en principi.
1: Al revés havia marxat, no? En plan, havia tingut com una...
2: No.
1: No havia anat a buscar-lo o alguna cosa així, no?
3: No, o sigui, el punt en què us vau quedar va ser que éreu fora del vaixell, llavors al revés va dir el meu germà no hi és, no sé què, la nana i el pot, que és el capità, van anar cap a la cabina i ara mateix la vostra situació és que esteu vosaltres tres amb el revés i el pot, a dins de la cabina.
2: Jo al revés li preguntaria, quan fa que no el veus? Com és que us van separar?
3: Doncs,
2: perquè sempre esteu junts.
3: Sí. La veritat és que... La veritat és que va ser molt complicat el moment caòtic del vaixell i de fet vosaltres recordeu que fins a l'últimíssim moment en què estàveu arribant no ens van calmar les aigües. Mm-hmm. Va ser un caos absolut.
2: Vale.
3: I veieu que li costa parlar perquè no està acostumat a ser ell el que parla. Mm. I de fet el problema que teniu és una mica el seu accent, perquè si no recordo malament sí que xapurreja comú i no teniu, no teniu l'escambell al costadet. En qualsevol cas, això, com... va ser el moment caòtic en què jo el vaig perdre de vista perquè ens vam haver de separar i quan es va calmar tot i quan hem arribat no l'he vist més.
2: Vale, i a tu et sona aquest ritual d'alguna cosa?
3: No en tinc ni idea.
2: Potser algú de la resta sí que ho sap.
1: Sí. Fiquem a tothom i
0: clar, a tothom, aquí tenim el problema de algú ha sigut, saps, en plan...
2: Sí.
1: Em preocupa una mica que no sapiguem absolutament res del Bupido, més enllà de que és de Gragelstuck, no?, o alguna cosa així. I
2: però
1: que...
2: tampoc sí, sabem molt de la resta.
3: Sí, recomana...
2: És que, per exemple, el príncep d'Erendil...
0: El Ginger tampoc, per exemple. I el príncep d'Erendil, jo ja us he dit des del principi, que és un quagoz que no està bé del cap.
2: Clar, el príncep d'Erendil, segons ell mateix, ha sigut maleït d'alguna manera i s'ha convertit en un quagot. Llavors, potser aquesta maledicció també li fa fer coses que no hauria de fer.
0: Mm. És molt possible.
2: Llavors, és... Però jo crec que... és menys probable que torni a passar, per exemple, si ho posem en comú i tothom està enterat d'això i tothom té un...
0: Clar, sí, absolutament. No. Mantenir-ho secret no estic gens a favor. Ens reunim tots i...
2: No, perquè no tenim cap mena d'encanteri que ens pugui ajudar en això. O sigui, tu tens detectar màgia, que si aquest ritual hagués fet algú màgic, bueno, no sé si cal.
1: Si detectar màgia...
3: Si tens un d'aixonses...
1: Tinc slots. Sí, perquè vam descansar, però no tinc res d'estat. Pues tiro detectar màgia.
3: Vale. Doncs en el ritual en si no perceps res. Sí que perceps altres coses màgiques, o sigui el focus arcà de la nana, que és el llibre que està amb màgia, no sé què, llocs on ja has vist màgia abans o ja esperes que hi hagi màgia.
1: Res em sorprèn, el que estic veient.
3: No, i de fet com això passarà durant 10 minuts i ara us ajunteu amb els altres, doncs de fet crec que cap dels companys... Bueno,
0: de sobte porta un objecte màgic.
2: Exacte. Seria interessant veure.
3: Bueno, clar, no sé qui porta la poció, però la poció també detectes Nizar, la màgia. Sí.
1: El d'Erendil?
3: El d'Erendil no re, i el que sí que veus o veuràs en el moment en què passi són una mica les reminiscències de les espores de l'escambell.
1: Pregunta.
3: Un rotllo així una mica druídic màgic.
1: El d'Erendil, per ser persona molt polimorfada, hauria de emanar màgia?
3: És possible.
1: Vale, puc fer algun tipus de check per pensar, perquè el Mendel pensi això, però tingui un moment de sinapsi i pensi...
3: Si vols tirar per Arcana.
1: Arcana, bé. Que segurament serà horripilant la meva estona d'Arcana.
3: No és la teva millor, però...
1: No. La meva millor és fer una voltereta.
3: Exacte.
1: Arcana, és un més 1.
3: Bueno, it's something.
1: És un 10.
3: Bueno, pot ser que esperis que brilli, però tampoc t'estranya que no brilli i no et sembla que sigui significatiu, perquè penses que potser si està polimorfat, un cop polimorfat, ja està.
1: Vale. Pues penso això, i com em fa vergonya que la nana pensi o l'Isabel pensi que sóc tonto, no dic res.
3: Molt bé.
2: Vale, pues si ens ajuntem en la resta...
3: Vale, us ajunteu tots per ubicar-me... Exacte, per ubicar-me jo i per fer-vos una imatge mental. Moll o... Recordeu que el moll no és la gran cosa, no és un port.
0: Sí.
3: Eren només doncs, quatre drassanes, quatre... Sí. Quatre d'aixonses...
1: quatre pals.
3: Quatre marres mal posats, unes canyes, no sé què.
2: Jo.
3: I potser per allà hi ha algun viatger que va amunt i avall. Recordeu, a més, també que hi ha hagut tot un munt de Quotoa que han arribat, que no us fan ni punyetero cas, ni vosaltres a ells, però bueno, que estan per allà.
2: Una pregunta a nivell... mecànica de joc. Com funciona el tema de reviure gent? O sigui, què cal per reviure gent? Tenir un encanteri, parlar amb un clergue?
3: En general, si ja hi ha la mecànica que podries fer servir al Baldur's Gate, que és tinc un pergamí de reviure.
2: Sí.
3: Que a més no sé quina és la... O sigui, ara no sé ben bé la mecànica, però que hi ha un... com una sort de quantitat de temps en principi que podria passar o no sé què.
0: Sí, o sigui, és depenent de l'encanteri, tens més o menys temps. com més temps ha passat, més el de ser el tipus d'encanteri, i en general són encanteris que tenen clergues i paladins. Exacte. O sigui,
2: vale.
3: Sí,
0: o sigui, encara que ens trobéssim un pergamí ara de ressuscitació, per exemple, no el podíem fer servir.
2: No, però pensaven també si que no ho farem, però si en el port hi ha aventures i tal, potser hi ha algun clergue que sap reviure gent, jo què sé. Però ni idea.
0: Crec que per com ho ha descrit no sembla ser un gran port, sinó més aviat
2: una cosita tal. Vale.
3: Sí, són quatre canyes molt posades perquè els vaixells puguin arribar i puguin anar-se'n. De fet, no acostuma a haver-hi vaixells amarrats tampoc.
2: Vale. Doncs jo crec que ens reunim a la coberta millor,
0: vale,
2: perquè llavors la nana passaria... A veure, aquí s'ha escrit un crim. Hi ha hagut un incident amb certa persona, el germà del revés, que està aquí amb nosaltres, Tolgut. Han matat a l'inrevés.
3: Tothom fa més o menys... Exacte. Fa més o menys cara de preocupació, de sorpresa, de tal.
0: Hi ha algú que sembla que estigui fingint la seva cara de preocupació o sorpresa?
2: Vull estar atent a la reacció de la gent.
3: En realitat, o sigui, tampoc hi ha gent com que se sorprengui moltíssim i creieu que va de la mà de l'empatia d'aquella persona o del que li deu és. Per exemple, l'Eldred sí que se sorprèn bastant, com, ai no, hòstia, què ha passat, no sé què. L'Escambell està allà, ostres. I la resta, n'hi ha que fan més cara com de... Bueno, una altra víctima de la infrafoscor, una altra víctima d'aquesta hostilitat, no sé què... I el príncep d'Erendil doncs també com cara de circumstàncies. O sigui, ningú està super afligit perquè tampoc heu tingut tant de temps, i a més com els germans han estat bastant seus, no han vingut a fer amics, per dir-ho així. Llavors tots sou com companys de viatges, però amb alguns teniu més simpatia que amb d'altres, no? Al final.
2: Vale. I hem de dir que l'assassí està entre nosaltres. Altre cop, atent a les mirades.
3: Sembla que serà, per exemple, el Ginger que dirà, bueno, si ha mort el vaixell, suposo que sí, que és evident.
2: Bueno, jo ho vull remarcar.
3: M'hi aposto una moneda d'or. Que descobrim qui és.
1: Algú sap alguna cosa?
2: Llavors, jo volia com...
1: No,
3: en general, o sigui, ningú et diu, buah, sí, jo recordo que...
1: Va.
2: Jo el que...
3: són bastant esmunyadisses els germans, a vegades hi són i no us n'adoneu aquest tipus de coses passen.
2: Sí, jo volia fer com un gest de perquè poguéssim mirar dintre.
3: Tots a veure el cadàver?
2: Sí. Algú li sona algun ritual d'aquest estil? Té alguna informació rellevant? Hi ha molta gent de l'infrafoscor.
3: Sí, sí, clar. En general... tots et diran que no.
0: A veure, aquí podem intentar establir qui...
3: I de fet, com que l'Escambella és molt curiosa, està intentant entrar. A veure...
0: Trauma infantil. En plan, qui... O sigui, això ha d'haver passat durant el moment aquest de com aigües túrbies i tal. Podem verificar, en plan... Podem intentar preguntar a tothom
3: sí,
0: a qui han
3: fer
0: vist...
3: com entrevistes individuals amb cada...
0: Exacte,
3: sí.
0: O sigui, aquí, vale. Saps que tothom pugui verificar amb una altra persona, en plan, no, jo he vist que ella estava agafant-se de tal corda i aquesta persona m'ha vist a mi que m'estava agafant del màstil, saps?
3: Clar, per dir alguna cosa. Potser seria ideal com que parléssiu, em diguéssiu d'un en un. Aquest, què em diu? Aquest que...
2: Sí, també, tots semblen tenir prou força com per poder-ho haver-ho fet, perquè vull dir...
3: És un nom, al final, l'inrevés.
2: Sí, els únics que no són el revés i l'escambell.
3: Bueno, el revés, pel que sabeu, és bastant letal, també.
2: Ja.
3: O sigui...
2: Però seria més raro.
0: Sí, o sigui, sospito que no.
3: Home,
0: perquè,
3: clar, i sobretot perquè us ha avisat, però... perquè ben bé podria no haver dit res, per exemple, i haver-se pirat, i ja està, o sigui...
2: Vale.
3: I a més, el veieu molt afligit, és el seu germà, i pel que heu vist al llarg d'aquests dies... setmanes ja, em sembla, tenen una relació superpropera i no es porten malament. És més de protecció de l'un a l'altre, són la persona més important l'un per l'altre.
1: Descartem bogeria per poder fer alguns... per poder treure gent que podríem veure del grup que sigui o que no
0: potser
1: sigui.
0: No ho descart... O sigui, ho posaria al banquillo, en sí. plan, no, perquè no ho sabem al final, mm-hmm. és molt possible, però jo m'inclinaria més cap a una cosa intencionada, mm-hmm. en plan, i em centraria més en el Ginger, el Bupido i el Derendil, i de fet el Capità Kuotoa, sincerament.
3: Mm, també, clar.
2: Mm. Vale. Parlem primer amb el príncep.
0: Vale.
2: Bueno, sa majestat, ja veu, tenim un petit problema sí. diplomàtic.
0: Això els separem, en
3: sí,
0: plan...
3: Sí, vale.
2: Potser anem fent entrevistes dintre de la...
3: Clar. Tanqueu la porta sí. de la cabina.
2: Sí.
3: Perquè potser és una mica lleig. Allà. Exacte. O us
0: sí,
3: quedeu
0: que
3: baixi, al moll,
0: que baixi tothom al moll
3: i llavors
0: saps,
3: i anem... a la coberta aneu vale. fent les entrevistes, bueno, el que vale. us vegi sí. si voleu ser una mica així no. sinistres i sí. fer les entrevistes a la cabina vosaltres mateixos però...
2: Allà està bé. Clar, jo entenc que cap de nosaltres tres hem sigut, també vull dir.
0: Penso,
1: jo,
0: o sigui,
1: jo no he sigut.
2: Clar. No he sigut, vale.
0: Jo em fio bastant que vosaltres no heu sigut i jo no he sigut.
2: Jo, que jo recordi, jo això no ho he fet.
0: Sí.
3: Jo ho faria millor.
0: O sigui, ningú de nosaltres té com sí. forats a la memòria, saps? Sí. Ui, hi ha 2 hores que és com que no recordo sí. què estava fent.
2: I també
0: plan...
2: les, o sigui, vull dir, per tallar aquesta persona per la meitat, no sé quin tipus d'armes més... Vull dir, jo tinc dagues, però no sé si amb una daga seria capaç de...
3: Jo crec que en aquest sentit, o sigui, la teva tirada de medicina ha deixat molt a desitjar, yeah. però no et fa la sensació que hagi estat fet amb un bisturi? Per exemple. Ja. O sigui, potser amb una daga amb traça s'hagués pogut fer.
2: Ja, però és més probable armes més grans.
1: Però no amb un estoc, per exemple.
2: Urpes.
0: Un estoc punxa.
1: Per això nosaltres dos estem off the hook.
2: Sí. Vale. Vale, doncs parlem primer amb el príncep.
3: Però igualment em sembla que tots teniu dagues.
2: Mm. Sí.
1: Sí.
3: Però també
0: quan vam agafar coses a l'armeria.
3: Exacte, però crec que teniu una daga per cap.
2: Però una daga, o sigui, just has dit que cal ser bastant precís amb la daga.
3: He dit que segurament es podria, però clar, igualment amb la tirada de medicina no saps exactament si és una daga, un ganivet o una forquilla.
0: El Ginger l'hem vist en combat i és... Sí. Sap el que fa, o sigui, no és algú que sigui com ai, jiji, juju, soc innocent, em passo el dia al casino, en plan...
2: Però justament ha apostat que el trobem, sí. vull dir...
1: I és que jo crec que hi ha una trampa aquí i és que les tirades del Gerai pues, han sigut d'una manera i d'una altra, i amb el Ginger han sigut brutals totes sí. i amb l'Eldes han sigut horribles. Sí.
0: No, bueno, però també el fet que el Ginger té l'habilitat en plan té sneak attack, saps? Ja, en plan, o sigui, és algú que sap matar, en plan...
2: El Ginger no apostaria mai per una cosa que...
1: Que perdrà.
2: Perdrà.
0: Bueno, vull dir...
2: Saps què vull dir?
0: També és veritat, sí.
2: No sé.
0: Però bueno...
2: Parlem amb el príncep primer.
3: Ok.
2: Bon dia, sa majestat. Bueno, tenim aquí un petit problema diplomàtic, com pot vostè veure. Sap vostè alguna cosa del que ha passat? Què estava fent?
3: Vale, per recordar-ho, decidiu quedar-vos l'escambell o no? Perquè sí. el Derendil... en general quan us parla, tot i que no us ho dic perquè normalment teniu l'escambell allà, el que parla és èlfic urbà.
2: Vale. Bueno, però ells parlen en èlfic.
3: Sí, però tu no. Sí. Vull, per això em refereixo
2: vale.
3: Entenc que em farà una posada en comú igualment, sí. Però com el nivell
0: o sigui, logístic. Com que a l'escambell podem estar 99... O sigui, sí. Crec que abans que hagi sigut un de nosaltres que l'escambell per un tema purament de capacitats...
2: I sabent que hi ha un assassí suelto, la nana diria a l'escambell que es quedi bé.
3: Makes sense. Molt
2: bé.
3: Sí, sí. I tant.
2: No sé això, sap alguna cosa que estava fent en els moments del crim?
3: Jo...
2: Té alguna coartada?
3: La veritat és que aquestes coses a mi a la cort no m'havien passat mai. Recordeu que el Mendel no li sona una merda al seu regne, perquè més va dir que estava al bosc, al bosc i no sé què. Uh-huh. No et sona, no tens puta idea. No, jo... Bueno, però és ja ho sabeu des del primer moment, de fet. No em sona gens, la veritat, i de fet tampoc estic gaire familiaritzat amb el món de les aigües. Llavors, en el moment en què deu haver passat aquesta tragèdia, que per mi és... Em sembla una animalada. Em sembla molt vulgar. La veritat. Jo era a la coberta, al màstil del vaixell, perquè ja he tingut problemes amb aquest llac i ja vaig caure. Llavors em vaig agafar ben fort el màstil jo.
2: Vale,
0: algú de nosaltres el va veure? O li pregunto, en plan, algú et va veure allà? Vull dir...
3: Bé, jo suposo que en algun... És que sí, clar, jo hi era. Sí que recordeu veure'l, no esteu segurs de si hi era tota l'estona.
0: Ja, ja, ja.
3: També podríeu anar a mirar el màstil o algú.
1: O mirar a veure si ens està enganyant.
3: També, exacte.
1: No?
3: Sí, sí, de fet això ho podeu fer amb tots els personatges.
0: Sembla estar sent sincer.
3: Sembla estar sent sincer, però si voleu fer-me tirada per perspicàcia...
1: Qui té més perspicàcia?
0: I... Jo no tinc.
1: Jo en tinc 3.
3: Igualment per evitar-nos metagaming, tiraré dau per absolutament tothom, sigui veritat o no sigui veritat, perquè no ho penseu, ai, per què no ha tirat? I bueno, us dic que és veritat, sí, o super. No sé què. Vale?
2: Es pot fer amb ajuda en això? No, no?
3: Crec que la perspicàcia és de cadascú.
2: Vale.
1: Després puc fer inspiració bàrdica o...
2: Has de fer abans,
3: o
2: no?
3: Abans, no ho sé.
1: Però vull dir, després... És que ara, clar, estem aquí amb...
3: Sí,
2: amb inspiració bàrdica, si no m'equivoco, vam dir que durava 10 minuts.
1: Pots triar-ho, sí. pots fer-ho servir un cop, però només.
3: Exacte, sí, durant 10 minuts, tu en la tirada que tu escollis, pots fer servir el resultat de la tirada de dau.
2: Però pot inspirar-se ara i durant 10 minuts tindrà la possibilitat d'afegir aquesta suma a la tirada que ell vulgui, si no m'equivoco.
3: Bueno, sí, exacte.
2: Però un cop veig el resultat, fet, o abans?
3: Abans el resultat.
2: Abans el resultat.
3: Sí, sí, sí.
0: Crec que vam mirar i no sé si et podies inspirar tu mateix.
3: Crec que vam dir que no.
1: A mi no.
3: Crec que ho vam mirar i que no.
0: Sí. Efectivament. Sí, altres.
1: Vull dir, la meva idea seria inspirar
3: a la nana per veure...
1: Que és la líder.
0: Que, per cert, aprofito. Sí que tens paraules tallants, eh? És a nivell 3.
1: Ah, és a nivell 3. Vale.
0: Sí.
1: Okay.
0: O sigui, la pròxima que arribés un cop...
1: Vale.
2: Però el problema està que si jo ja tiro alt, la inspiració bàrdica es gasta igualment i...
3: Sí, clar.
2: I tal, saps?
0: Clar.
3: És una aposta. També pots decidir a qui et convé més, de qui et convé més estar segur de la resposta. Upo. És a dir, que no sigui, o sigui, que no et guiïs tant per la possible tirada, que al final és l'atzar, com la importància que dones tu a saber del cert si aquella persona t'està mentint o no t'està mentint.
2: També ho puc fer després, vull dir. Després d'haver parlat amb els trets, puc dir... Vale, ara tiro per cada un d'ells per veure què m'ha semblat la seva... Tant.
3: En principi et diria que no, que és en el moment del que perceps tu.
2: Vale. Vale. Tiro sense més ni més, potser, no? O què? Tires tu. Tira tu.
1: Tira jo.
2: Tens més 3, no?
1: Sí, però... Un 5, que es converteix en un 8.
3: Bueno, és més que un 7.
1: Després és un 8.
3: Molt bé.
2: Clar, podem tirar cadascú de nosaltres?
3: Clar, sí, sí, podeu escollir si us el creieu o no us el creieu, en aquest cas. Clar, perquè potser el Mendel no se'l creu, el Mendel se'l creu, i llavors l'Isar no se'l creu gens, o...
2: Jo he tirat un 9.
0: Jo un 10.
3: 8, 9, 10. Sou així. Cookies.
1: Derendil, que majo, que vens cal. Tot el que dius és cert.
3: Efectivament, us fa la sensació que el que us està dient
2: és veritat.
3: És veritat. Sí que el recordeu, a més, haver agafat el màstil, però igualment és això, vull dir, no esteu 100% segurs d'haver que hagi estat allà des del principi del moment en què el vaixell se'n anava a la merda fins al moment final. Però perquè és impossible, segurament no estareu segurs amb cap dels personatges.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: De fet, amb un... Perquè l'escambell sí que, si et sembla bé com a manera de rodatge, a mi em sembla que té molt de sentit, l'escambell estava enganxat a la nana per no sortir volant.
2: I clar. El capità, jo crec que... O sigui,
3: sí, el capità, tota el recordeu, el Timó.
0: Clar.
3: Mira, el capità, veritat, recordeu el Timó.
0: El capità, sí, realment.
3: I de fet us estranyaria que en algun moment no hi fos, clar. Perquè us haguéssiu anat a la merda. No recordeu, vale. Això sí, ningú més que hagi estat el Timó. Rotllo, no és allò de el capità se'n va un moment a fer un pipí i algú altre, perquè recordeu que és, en principi, que sapigueu, com a mínim esteu 100% segurs de vosaltres tres i segurament l'escambell, que és l'únic que sap fer navegar
0: un barco,
3: punyetero vaixell.
2: Abans de passar la persona, puc fer una ullada al màstil que dèiem que ja havia estat agafat? Sí, exacte.
3: Miri.
2: El tiro?
3: Sí, perquè entenc que estàs buscant alguna cosa.
2: Alguna pista.
3: Llavors tirem per investigació.
2: 15 més 1, 16. Ja podia treure això abans.
3: vale. justament el que veus en el màstil, amb aquesta tirada que no està mal, són algunes marques que és possible que siguin de les urpes del Derendil.
2: I ja està.
3: Ha estat allà enganxat. I a més, o sigui...
2: No hi ha res de sang.
3: No. No, no, no. El que hi ha són com les marques de urpes ben clavades. Sí. No se n'ha anat a la merda el màstil, no s'ha partit ni res, però tens com això, les urpes enfonsades. Sí. I a més són unes marques que més o menys com ja saps identificada les vegades que l'has vist atacant, destrossant,
2: o
3: que sigui.
2: O sigui...
1: Una cosa només. Podem veure si ell té sang a les mans?
3: Això seria... Bé, li podeu demanar activament... Sí. O sigui, li demaneu que els ensenyi les mans. O sigui, sí. Podeu fer-ho com per percepció així mirant una mica o li podeu dir ensenya'm les mans.
2: Això és el que anava... O sigui, literalment li han tret els òrgans, ha perdut molta sang a la víctima...
1: I ell no té armes. Diria que el Derendil és l'únic que no té una...
2: Sí, té urpes.
0: Anava a dir també, mira, una mica... Anem a fer-li una inspecció full, en plan, vull dir, també el pelatge, a veure si està com...
3: Sí.
1: És la persona més difícil de netejar de totes, perquè va amb pèl i porta...
0: Igualment el que sí que... Amb la roba crec que és... O sigui, perquè igual si has obert algú amb una navalla has tingut temps de passar-li un drap i deixar-la més...
2: Però i a més, que estava el barco...
0: Per això, saps? En plan, igual, a la roba, saps? Algú ha de...
2: Algú ha de tenir alguna cosa de sang sota les ungles...
0: Molt bé, pues...
3: Entenc que li demaneu el...
0: Sí.
3: Això és un ultratge, algú amb el meu nivell, però és evident que no tinc res a amagar. Així que, súbdits, podeu mirar-me les mans. Òbviament no són mans, són...
2: Té la manicura ben feta.
1: No són ni mans ni nosaltres som súbdits, tampoc,
3: exacte,
1: no?
3: Exacte, ni l'un ni l'altre.
1: Tractem-nos com iguals.
3: Exacte. Òbviament, el que sí que veieu és sang seca de molts altres combats que ja heu vist abans.
2: Vale.
3: A les urpes en concret, doncs possiblement des de l'últim moment en què es va rentar les mans, que en algun moment devia passar, perquè al final no té sang que penseu, ai, clar, això no fa res.
0: Anava a dir, clar, més o menys, en plan, tot el tumult aquest amb el barco, fa quan va ser? En plan, estem parlant d'hores, estem parlant de...
3: Són hores, són...
0: Vale.
1: La sang,
3: una hora o dues hores o així que...
0: Vale, joder,
1: una hora o dues hores ha de ser sang mullada
0: o que s'estigui secat, però vull dir, no és, en plan, l'últim combat que hem tingut abans que això ha sigut amb el troll
3: a la nit, a més
2: ningú ha anat a ningú al lavabo,
3: va ser la nit, vau descansar
0: però
3: heu estat molt remullats tots, això sí, recordeu, perquè l'aigua va entrar, va pujar, va baixar, tal,
2: però les taques de sang no es marxen només amb aigua.
3: No, clar que no.
1: O sigui, aigua o oxigena.
0: Jo crec que ara amb el Jimjar i el Bupido mirar molt atentament, mirar les armes per si de cas, però sobretot mirar mànigues, la camisa, saps? En plan...
2: Vale. Parlem amb el Jimjar.
3: El príncep Derendil fa una mica així amb la capa que no té, perquè no porta cap en realitat. Fa una mica així. I es gira.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, Derendil.
2: Sa majestat.
3: Home, és un príncep, al final.
2: Sí, la nana tota l'estona es referencia a ell amb els seus pronoms que ha escollit.
3: Molt bé.
1: Sa, majestat.
2: Sa,
3: no, slash. Sa, slash, majestat. Ok, el Jimjar, dieu, eh?
0: Sí.
3: Molt bé, doncs entra el Jimjar.
2: Hola, Jimjar, què tal? Què? Com van les monedes?
3: És això, una entrevista de feina.
1: Depèn, vols feina?
3: Jo ja tinc la meva feina.
2: A què es dedica vostè, per cert?
3: Jo, arribar a Blindenston.
2: I quan no està intentant arribar a Blindenston?
3: No és evident, amb tot el moviment de diners, que jo em dedico al comerç.
2: Vale. I què comerç hi ha normalment?
3: Quan arribeu a Blindenston ja ho veureu. És un poble de mineria i de gemes molt importants.
2: M'interessa. M'interessa aquest contacte que tenim.
3: 50 por.
1: Oh, nana, perdoni, però ara mateix hem d'estar amb aquestes entrades perquè...
2: No té un diamant per sobre.
1: Nana, és un potencial assassí. És un potencial assassí.
3: Però m'hi jugo dues monedes d'or que podem comprar-la d'aquí no gaire.
1: Nana, no accepti. Està clar que podem comprar-la d'aquí poc.
2: Sí, no, no, no em serveix.
1: Nana, centris.
0: Jimjar, ens ensenyaries la teva espasa?
2: Bueno, que directe, Isaac. Uau.
0: La teva espasa curta?
2: Bueno,
0: és de una espasa curta.
3: És perquè és un nom o...
0: No, és perquè és una espasa curta.
3: M'agradaria que em convidessin a sopar abans.
1: Nana, centra't.
2: La nana és una mica vermella.
3: Per què? Digueu-me què us fa falta
2: estem,
3: saber.
2: Bueno, com ja suposa, doncs estem investigant una mica qui ha matat aquesta pobra criatura. Llavors estem mirant a veure si trobem alguna pista per la seguretat de tots nosaltres i poder descartar qui és el veritable assassí. Llavors tenim la teoria de que, com pot veure, li han tret tots els òrgans i ha perdut moltíssima sang.
3: Sou a la coberta?
2: Sí, vale. Bueno, però te la clar, porta clar. Oberta però
3: vale.
2: Vull dir, tots han mirat a dintre abans.
0: Clar, quan els hem portat, tots ho han vist.
3: Vale,
0: sí,
3: vale.
0: La idea.
3: Okay.
2: Estem mirant a veure si una de les pistes pot ser un rastre de sang fresca.
3: Bé,
2: fresca
3: jo,
2: la sang. És que hi ha hagut una pausa.
3: M'estàs dient fresca? La següent tires amb desavantatge. ja ho entenc, però enteneu que a l'infrafoscor tots ens tallem constantment i estem en combat constant, eh?
0: Sí, però estem buscant marques recents. És obvi que tots hem passat per uns quants combats junts, on per cert has demostrat una gran aptitud per l'assassinat.
2: I crec que en cap moment t'han donat ni un sol cop.
3: Una gran aptitud per la defensa, no és el mateix.
2: En cap moment t'han donat ni un sol cop, per cert, que jo he estat atenta.
3: És que sóc així d'àgil.
2: Ja.
0: I per cert, durant el túmul amb el vaixell, on estaves tu?
3: Jo érem tots a la coberta durant l'últim tram de viatge en què ha estat tot
0: complicat. A on de la coberta?
3: On bonament podia, com tothom, em vaig agafar les cordes.
1: Algú que t'hagi vist? Algú que...
0: Algú de nosaltres l'ha vist?
3: Algun de vosaltres l'ha vist...
0: A ratos.
3: Exacte. I en general, doncs, suposo que també.
2: Saps
3: com alguns altres em deuen haver vist, a qui no vaig veure gaire va ser els germans. Que són... Bé, és, perquè l'altre ja no hi és, però és ben estrany.
2: Et sona algun tipus de ritual d'aquest estil en els teus viatges de comerç?
3: Voleu que hi doni un cop d'ull?
2: Sí.
3: D'acord.
0: No toquis res.
3: No pensava fer-ho, no m'aquest...
2: Si no toques res, res et tocarà a tu.
3: Després de demanar-li l'espasa, exacte. Bueno. Entra a la cabina, entenc que no el deixeu entrar sol.
0: No.
3: Aneu tots amb ell? Okay.
2: Sí.
3: El que sí que toca és la porta de l'armariet, perquè està tancada, perquè entenc jo que no he deixat el cadàver allà
2: obert. Bueno, jo pensava haver-lo deixat obert, la veritat.
3: Ah, vale. Bueno, això, you do you, el que us vingui de gust.
2: Si no, també s'acumula una peste.
3: És bastant recent, encara no fa prou pudor. O sigui, no fa pudor aquest cadàver.
2: A sang, que ja no estava net.
3: Exacte, de sang sí, però de podrit no. Apagueu les mosques. Això, doncs, bé, igualment fa un gest com amb la porteta per veure-ho tot complet. I veieu com que meticulosament, sense posar les mans en lloc, gairebé, o sigui... Gairebé com a l'esquena, però com d'una manera molt elegant, al final. Entra una mica amb el cap, així, al final ell és l'altre nom que teniu juntament amb el revés. Per tant, és un espai petit que ell hi pot veure com de més a prop que vosaltres, de manera més còmoda, per dir-ho així.
1: En algun moment l'estem veient sang o brutícia?
3: Que ell no us està tirant, no us està ensenyant expressament, tampoc, en cap moment tampoc s'hi han negat. Ha estat més preguntar, en plan,
0: sí.
3: Què busqueu? Què està passant? Tal.
0: Sí, ara li tornarem a demanar.
3: Sí, vale. Però si voleu fer una tirada de percepció així...
1: És que em fa por que toqui algo i s'embruti les mans i sobretot tinc les mans brutes.
3: Té bastant de sentit.
2: Polín, aquesta estirada és baixíssima.
1: 11.
2: 9.
3: Vale.
0: 8.
3: Joder, com estem avui, eh?
1: He triat el millor dia per investigar un assassinat, que és el dia que m'han passat, tio, estem tots.
3: Ok, doncs li veieu les taques de sang dels combats, i de fet pràcticament no en té, perquè moltes vegades quan ha atacat ha estat a distància.
2: Sí.
3: De fet, em sembla que
2: sempre.
3: Totes...
0: Gairebé sempre,
3: doncs,
0: sí.
3: Doncs llavors, té esquitxos de sang de quan ha tingut altres coses a prop, però dins de tot està brut igual, de, igual que vosaltres, de terra, moll d'aigua, porta la roba mig humida com tothom.
0: Jo voldré veure l'espasa també.
3: De moment la té dins la veïna encara.
0: Sí, sí, sí, ara quan acabi.
2: Clar, què vols
3: dir? Ok, igualment doncs mentre vosaltres el mireu atentament i li mireu el cul, fa així amb el cap, intenta mirar una mica i tal, i quan surt diu, a mi això no em sona excessivament, no em sona que sigui... Bé, jo ara fa un temps, com evidentment, com tots els altres, no? Però que no passo per Blindenstone, però no em sona que hagi estat no en tinc ni idea, eh? No sóc l'experta en cultes, com a mínim dels noms no em sona. Però esclar, l'infrafosco és molt gran i bé, vist el tema dels Quotoa, un ja no sap
2: tu això no ho has fet?
3: No, mano.
1: Bona pregunta, nana. Això anem a...
0: Està bé.
1: Per si el pillàvem així a bote pronto.
2: Sí. Segur que no ho has fet?
0: No m'ho culpable, dice què?
3: Heu vist que em taqui les mans de sang jo en algun moment? A mi em sembla que aquesta feina
0: és
3: bastant terrible.
0: Tot i així, m'agradaria poder veure la teva arma.
2: Lisal vol veure la teva espada.
3: Bé, si no hi ha cap més remei, em sembla que després d'haver-vos salvat la pell durant totes aquestes setmanes, mereixeria una mica més de confiança, però ho puc entendre. Això sí, no la toqueu, és un bé preuat per mi, tenir la meva espasa. Que igualment no és seva, perquè va ser una de les agafades, sí. Però com valora el fet de poder tenir control sobre la seva arma. I llavors fa així i l'ensenya.
0: Sí. Vull mirar rotllo al voltant del mànec, la fulla, saps? En plan, si hi ha això, doncs sang recent, saps com taques que no s'hagin tret bé.
2: I aprofitant, puc mirar-li les ungles, també? Però entenc que està fent
3: així. Bueno, està així. O sigui, i és baixet. Vull dir, si vols mirar-li les ungles, hauries de baixar el cap.
2: Vale, baixo el cap.
3: Vale. De fet, no hi ha... O sigui, si hi ha sang en aquella espasa... És de fa mesos.
1: I màgia no n'hi ha hagut en cap moment, no? Perquè detectar màgia sigui ahí...
3: Sí, són 10 minuts de detectar màgia. Més, jo crec que encara no hem passat... No trigarà gaire, perquè amb les converses i al final s'allarga i tal, però... Però això, no veieu sang en aquella espasa.
2: Vale.
1: I a les ungles?
3: I a les ungles... Veieu que té les mans com pelades... De fer servir... Em sembla que era ballesta o era arc? No ballesta, recordo. Ballesta, doncs això, de fer servir la ballesta com aquesta part així pelada, tal, perquè no porta els guants adients, perquè, òbviament, aneu amb el que podeu.
2: Vale, no porta guants.
3: Però sang no sembla que n'hi hagi. Et mira raro com... Què més et fa falta, tu?
2: Ginger, si haguessis d'apostar qui ha sigut, qui ha matat aquest pobre... Aquest pobre ésser?
3: No era un pobre ésser.
2: Bueno.
1: Perquè què hi ha malament?
2: Tenies objectiu.
1: Saps què hi ha malament i llavors no era...
3: No, i ara. Jo... No. Les meves opinions no són pas tan subjectives. De fet, no sóc una persona gaire problemàtica, jo.
2: Vale.
3: No em faig enemics perquè sí.
1: I en què et passes, llavors, per dir-ho?
3: Bé, són éssers una mica estranys, no, aquests germans?
1: Però que sí,
0: són licantrops. Sí. Ho van veure, niño rata. Bueno, ¿cómo podría olvidar a mi querido niño rata?
1: Però això els converteix en mala persones automàticament. I som un grup de gent rara.
0: Quan sabem sobre els licantrops?
3: Vosaltres...
0: Poc.
3: Poquet. Vale. Coneixeu algun licantrop?
2: Sí.
3: De Neverwinter?
2: Sí.
0: Ah.
3: Si recordeu la dona rata de la casa dels Nasher, el Mendel encara no hi era... hi havia el Mesker i va ser en aquell conflicte més polític i tot plegat que vau acabar anant al pis franc d'una organització com clandestina que lluitava per destronar el governador actual de Neverwinter i una de les caps era una de les caps com d'aquella facció en concret i d'aquella zona, de la zona de la bretxa de Neverwinter, era una dona rata. Això és tot el vostre contacte amb els licàntrops.
2: Li podem preguntar a ell?
3: El Jim Jersey.
2: Sobre els licàntrops.
3: Bé, digues...
2: Què és el que sap sobre els licàntrops o què et fa sospitar que no són de fiar?
3: Si finalment podem arribar a Blindenstone, ja us avanço que hi ha un problema amb els licàntrops. De fet, Blindenstone és una ciutat que està a mitja reconstrucció, gràcies a persones de la teva raça. Els noms han tornat a Blindenstone després de molt de temps i després de molta mort, en què en part van perdre no només el poder, sinó molta part de l'exèrcit. De fet, és graciós perquè fa no gaire va marxar a l'Engelberga i va parlar del combat i la guerra de Mithral Hall. Molts dels meus se'n van anar a Mithral Hall quan van haver de fugir de la incursió dels Drow de Menzo Branzan. Soc conscient que no ets de Menzo Branzan. Llavors, actualment no hi ha... Bé, sí que hi ha un poder clar a Blindenstone, però no està respectat per absolutament tothom ni totes les parts d'aquest poble. I hi ha una facció d'homes rata que és bastant... Bé, de noms rata, que és bastant perillosa.
1: Sospites que Revés i Revés pertanyien a aquesta facció o simplement...
3: No ho sé, però són nom rata, és tot el que et puc dir. Vale. No em fio de la gent que té aquest tipus de secrets.
2: I el que dèiem, si haguessis d'apostar...
3: No he parlat gaire amb gaire gent d'aquest grup. No m'hi he fet gaire. És molt més fàcil per mi no encarinyar-me amb ningú, tenint en compte que de seguida te'l poden matar com a l'inrevés. No sabria dir-t'ho. Sí que és veritat que no em cau gens bé a la raça del Bupido. Els derros em semblen estúpids. No m'atreviria a dir res sobre l'escambell, que amb prou feina sap caminar. He vist l'Eldeth llançant virots.
2: Sí. Fa el que port.
3: És veritat que el més capacitat aquí possiblement sigui jo. Però no entenc per què no hauria de dubtar de vosaltres.
0: Si tens alguna pregunta...
3: No m'interessa prou la mort d'aquest nom rata, la veritat. Doncs m'interessa arribar a Blindenstone.
1: Doncs ja està.
2: No, o sigui que no ofereixes cap aposta. Raro en tu.
3: Jo ofereixo apostes que sé que puc guanyar.
2: Ok.
1: Però abans has apostat, per exemple, que sí que...
3: Que el trobaríem. Jo crec que el trobarem. No em fa la sensació que deixeu estar aquest tema, sincerament. Igualment, jo sé que estic envoltat de gent molt perillosa. A mi aquesta mort no em sorprèn.
2: Vale.
3: Al final tenim un monstre que es creu príncep. A un no l'estranya res.
0: Pues, raote.
2: Podem fer tirada de perspicàcia per veure si m'ha estat mentint o el que sigui.
1: Jo me'n crec. Jo no t'hi diré, me'n crec.
2: 11.
3: Ok.
2: Tu?
0: Un 2.
3: Anem estupendes avui, eh?
1: Jo no anava a tirar...
0: No tiris.
1: Perquè me'l crec, vale.
3: Clar, sí, és la teva decisió.
2: Bueno, tampoc perds diners ni res per tallar, vull dir...
1: Però com que el meu personatge se'l menja.
3: Em sembla molt bé. Vale,
0: em sembla
3: genial.
0: Crec, em sembla molt correcte.
3: Molt lícit, molt coherent.
0: Microtransactions per tirar els dos.
1: Però si es gasten les puntes, no?
0: Vale. Podem baixar una mica l'aire?
2: Jo un 11, llavors.
3: Vale, bé, en general...
0: Baixar d'intensitat, vull dir, no de temperatura.
3: Exacte, congela més, sisplau. En general, us sembla que us diu la veritat i tot el que diu té coherència i en principi doncs us sembla bé, com... Sí, té tot molt de sentit.
1: Vale, pues
0: anem a buscar el derro.
1: El Bupido, sí.
3: El Bupido. Ara aviso aquest senyor que vingui cap aquí.
1: A tot això, tothom ha estat tot el rato junt i ningú ha marxat.
3: Sembla que no tenen... O sigui, sembla que estan per allà... Clar, tots estan alerta els uns amb els altres. Aquest és el tema.
1: Vale.
3: O sigui...
1: Que si algú marxés ho veuria, en plan, com la gent hauria sabut, sí. En plan, mira, que el Bupido ha desaparegut dos minuts.
3: Sí. Sí. Sí, clar, que... o sigui, tots esteu alerta de...
0: Exacte.
3: Qui ha mort qui? Què està passant?
2: Sí. Jo, igualment, abans de... O sigui, mentre estem despedint del Gimcher, jo li dic, bueno, Gimcher, ja haurem de parlar de negocis un cop arribem allà, perquè m'interessa algun dia...
0: Jo voldré preguntar-li una mica més en un altre moment sobre la situació de Blinkenstone, que m'ha cridat l'atenció al que ha dit. Però not now.
1: Jo tinc una pregunta de en plan, com quasi lèxica. En plan, quan has dit gràcies als drows, vol dir que els drows, en plan, per culpa dels drows,
3: exacte.
1: No?
3: Vale,
1: ok.
0: Sí, sí, sí, m'ha sí. passat el mateix.
3: Ja,
1: si és que els drows sí. havien reconstruït la ciutat...
0: En primer, no. Jo he dit, com, què s'estan tramant? Vale. Saps, en plan, rotllo, us ajudem a reconstruir, sí. després ens aveu un favor i ha sigut com,
3: no.
0: a conquerir.
3: O sigui, de fet, jo suposo que l'Izard li deu sonar, encara que no sigui menys aberrantzant, aquest moviment drow, i a més us encaixa amb el que va dir la Engelberga de... i això, que el fet que el Mesker va participar en aquesta guerra a Mirralhall contra els drows de Menzo Berranzan, que per cert sospito que la persona que ens ha seguit a Twitch, que es diu Ingilb, deu ser la Nicole. Així que gràcies per veure'ns, Nicole, com sempre, ets la millor.
2: O algú molt fan de la Nicole.
3: Exacte.
1: O algú molt fan de la Nicole.
3: O de l'Engelberga, però no de la Nicole. això, o sigui, és una història... que a l'Isar segur que li sona més per històries de la infrafoscor, i això, com que sabeu com aquesta dèria mitja expansionista dels drow de Menzo Berranzan, que se'n van a la superfície però també a Blinkenstone, uh-huh. i això, com aquest, una mica així el tema.
0: Vale.
3: I el Gimcher us diu abans de sortir, això sí, diu que sapigueu per això que aquest tall de la panxa no és l'únic que té.
0: Ah, ojo. Què més has descobert?
3: Bé, no sé si ho havíeu vist, però com que no m'heu parlat més, té un tall al coll. Vull dir, sembla que el devien matar primer amb el tall al coll i després
0: obrir.
3: La destrossa aquesta, no ho sé pas.
0: Està bé saber-ho.
3: Però, això. I llavors ja se'n va cap al...
2: Parlarem de diamants, eh?
3: Sí, home, sí. Farem negocis.
2: Farem negocis.
0: Sí, bàsicament que l'hauran matat en algun moment, que està, saps, en plan rotllo per l'esquena.
1: L'hauran matat. Sí, però estava pensant, no sé fins a quin punt, que jo em crec molt el que diu el Gimcher i té molt sentit, no sé fins a quin punt...
0: A veure, podem anar a mirar.
1: Podria estar com investigant amb nosaltres, també.
0: Clar, fins que...
3: Bueno, el teniu com a sospitós.
0: De moment és sospitós. No és el més sospitós... Però anem a veure què se cuenta Bupido.
3: Mm-hmm. Vale. Doncs això, us arriba el Bupido.
2: Hola, què tal?
3: Hola.
2: A què es dedicava vostè, per cert?
3: Jo, què em dedicava?
2: Sí.
3: Els derros tenim poca feina, sobretot perquè no me'n recordo. Sincerament, com que no m'ho diu. Perquè no m'ho diu. Diré que portava, per exemple, un forn de pa de l'infrafoscor.
2: Ah, forn de pa! Sap vostè molt de pans.
1: El forn.
3: Sí, la veritat. La veritat és que jo portava un forn de pa que era bastant, bastant popular. Hi havia unes cues de 15 minuts per comprar croissants.
2: Vale.
1: El conec.
2: Doncs m'ha de passar alguna recepta.
3: Sí, ja m'encantaria. Tens un llibre de receptes ben maco.
2: Sí, moltes gràcies, moltes gràcies. I vostè, per cert, com el van a atrapar, vostè, els drous?
3: Com atrapen una mica tothom. Jo estava fent el meu...
0: El pa.
3: No, estava fent el meu periple. Intento fer un cop l'any una caminada llarga per veure món, i llavors faig... Bé... també com m'impregno d'altres cultures i d'altres receptes, de maneres de...
0: Travel blogger de revenge.
3: Exacte.
2: Clar, veu a la foscor, perquè veure món a la infrafoscor per
3: clar, no, ets,
2: és veure en
3: ets
2: res.
3: Ets tu la que no veu absolutament res. I, òbviament, dono per suposat que tota aquesta conversa es dona amb llums encens.
2: Sí, les té, totes les té.
3: No para. Però això, jo estava fent el meu camí, estava coneixent persones noves, estava descobrint històries d'altres llocs quan em van atrapar els maleïts drous de Belkenwelf. I et mirava malament. Per racista.
2: Vale. Fem el mateix. Vostè sap alguna cosa d'aquesta mena de rituals? Li vol fer una ullada al cadàver, però li demanaria que no ho toqui, sisplau.
3: No, no, no, aquestes mans no estan fetes per això.
2: Estan fetes per...
3: amassar.
4: Amassar cadàvers?
3: No, no se m'acudiria mai. Bé, jo s'acosta així com... ho mira, es tapa una mica el nas de la fortor de la sang. Bé, no m'hauria de sonar això, no...
2: No, sembla que s'ha fet alguna mena de ritual.
3: Suposo, no...
2: Ni idea.
3: No?
2: Vale. Ens podria ensenyar les seves mans i la seva arma, si us plau?
3: Jo? Quina arma té?
1: Hookshot.
2: Crec que no sé què té.
1: Té un short spear.
3: Sí.
0: Sí. O sigui, durant molt de temps ha anat amb espases curtes perquè era el que teníem, sí. Però crec que la ciutat Kuotoa vas dir que tots podien recuperar les seves armes.
3: Sí, exacte, tots podien recuperar el que era, doncs això. Sí. Hooked Short Spear. Doncs això us ensenya el Hooked Short Spear.
2: Vale.
3: No hi ha...
2: I té alguna daga més o alguna
3: cosa? Jo crec que no tinc res.
0: Sembla que estigui amagant alguna cosa. En plan, una navalla amagada a la butxaca. Bé, 12.
4: Joder, no manco.
2: Jo encara no tinc.
1: 10. No.
3: No.
0: Ens ensenyaria les mans, les mànigues, la túnica.
3: Sí, és clar, vull dir, però és evident que estic igualment ple de sang per tot arreu, com, o sigui...
0: Està ple de sang recent o és tot com els altres, més o menys?
3: Més o menys com els altres... si volguéssiu podríeu dir que sí, que alguna sang és més recent.
0: Què vol dir més recent?
3: O sigui, però perquè està moll. Com tots una mica, com tots teniu una mica la sang, com l'aigua del vaixell, i a més l'aire és humit al costat del llac fosc i tot plegat.
2: Però la resta no ens ha donat la sensació aquesta, no?
0: Clar, vull dir, bueno, o sigui, més o menys és com els altres o hi ha alguna diferència notable?
3: Super notable, no, però potser té més números que no el Gimjar, segur. Perquè el Gimjar no té absolutament res.
2: Vale. I la seva arma? També...
3: L'arma té sang, però és possible que sigui de la nit anterior, de quan vau lluitar...
2: No ha disparat?
3: O no, bueno, doncs llavors...
0: Sí, normalment ha disparat amb la ballesta.
1: Ha disparat amb la ballesta.
3: Doncs llavors res, llavors no té...
1: A la lluita contra els Kuotoa va fer-ho servir, diria.
3: Doncs això, té rastres a l'últim combat, que no sé si és de la nit anterior o de l'altra.
1: La sang aquesta s'hauria de notar una mica, realment, que és recent, no? I nosaltres no notem.
0: No. O sigui, a veure, sempre es poden haver rotllo netejat ràpid les mans, però com sobretot roba, saps? En plan, és com el que jo he pensat que podria ser, perquè rotllo, és el que has dit, no surt fàcil, saps? I no hem estat ara... O sigui, si algú s'hagués posat amb sabó, saps? Com a la vora del llac, en plan, a fregar, s'hagués notat.
3: Com que no us ho està ensenyant activament, fer una tirada de percepció... Clarament. Per cert, la que dedueixo, que és la Nicole, diu, la Ingui no, el germanet està descartat? Heu descartat al revés?
2: És el menys probable de moment.
3: De moment.
2: Vale.
1: 15.
2: Jo tinc percepció, no?
3: Uh-huh.
2: 19.
1: Oh, nice. Bombaza.
0: Jo 3.
3: Oh, cute.
0: No passa res.
3: La nana nota... en les puntes de la mena de... no és una túnica ben bé, però com de les mànigues, que sí que alguna cosa és més vermella del que tocaria.
2: Vale. Li senyalo. I aquestes taques?
3: Ui, aquestes taques, jo... Bé, són suposo, de l'altre combat, jo no sé.
1: Podem començar a compartir mirades còmplices entre nosaltres tres?
3: Podeu?
0: Jo sé, què sé sobre els d'erros? Sé algú? Més enllà de que són rarets, però...
3: No gran cosa.
2: Puc fer tirar de perspicàcia per veure si està dient la veritat? Jo no he tirat abans. Concretament sobre això de si és de l'últim combat.
3: Sí, vale, tira.
2: No? Vols fer alguna cosita?
1: Ah, vols inflació bàrdica?
2: No ho sé.
1: Vale,
4: m'apropo l'orella a l'Anna, li dic, això és importantíssim, nana, sisplau, no ets conscient de l'important que és això. Llavors, o ho fas bé o ens morim.
2: Vale.
4: These are the stakes.
2: Vols batir a tu primer?
1: Vale. Marco la inspiració bàrdica i t'afegeixo un...
3: No et posis nerviós.
1: És que...
2: 5.
3: Ok, not bad.
2: ¿Qué es esto? 4.

0: les... em vaig... M'he... Tècnicament és m'he, no fa tant. M'he agafat a les cordes, m'he fet el que... el que bonament he pogut per no caure, i tant.
1: Durant quant de rato l'hem vist versus quant de rato no l'hem vist nosaltres?
0: Igual que amb els altres no podeu estar-ne segurs, amb el que esteu segurs és que no heu vist el cap dels dos germans. I el que... o sigui, així com el Derendil, hi havia moments en què l'heu perdut, però sabíeu que quan el recordeu és el màstil, o l'Eldez... No li heu arribat a preguntar res a l'Eldez, fora.
1: Però,
0: o sigui,
1: però
0: sí que recordeu
1: alguna cosa. Si us sembla bé, que deus-vos amb ell, jo vaig a parlar amb l'Eldez i amb les camelles... Bueno, les camelles estan amb nosaltres,
0: clar.
1: Però vull veure una mica...
0: Queda...
1: contrastar...
2: Jo vull fer una cosa una mica impulsiva.
0: Us queda al revés, també, que no hi heu parlat.
1: No.
2: Que potser no esteu d'acord, però crec que...
0: A tomar por culo. Benvinguts a la festa.
2: I faig hechizar persona. I li faig hechizar persona al Búpido.
0: Vale. És un... és un DC... Com funcionava hechizar persona? Crec que ha de tirar...
1: tirada de salvació de, crec que, sabidoria. Contra el DC del... del Mendel. Llavors, durant una hora es pensa que són millors amics.
0: Nice.
2: Una hora sencera.
1: Crec que sí.
0: No recordo.
3: A menys que... crec que a menys que l'ataquis.
1: Clar, sí, sí, sí, si l'ataques o alguna cosa així.
0: Clar, exacte, sí, sí.
2: Pues, pues molt millor, pensava que era un minut.
1: No, no, una hora. I sense concentració, a més.
0: Nice.
2: Ah, tremendo.
1: Si ha de fer una tirada de salvació de sabidoria, si estem lluitant, que no és el cas, tindria avantatge, però no estem lluitant. Sí, i fins que algú de nosaltres... o sigui, qualsevol aliat nostre li faci mal o algun altre, o sigui, no necessàriament mal de dolor. Sí, clar, o després de l'hora. Sí, ets, et considera que ets, un bon amic.
0: Vale. Quin és el DC?
1: Mendel?
2: Què tires?
0: No, okay, això va dir al revés.
2: 13.
0: Molt bé, perquè igualment no el passa.
2: No el passa.
0: I tirava amb avantatge.
2: Tiràs amb avantatge?
0: Cosetes de derros.
2: Cosetes de derros, vale.
0: Una resistència màgica o no sé què.
1: Els noms també ho tenen.
0: Vale. No la passa, sou col·leguíssims.
2: No, sou col·leguíssims. A veure, entre tu i jo.
1: Jo us deixaré un moment per parlar. Vale. Jo vale. Salto del barco i em dirigeixo la coberta i després ja...
2: Vale. No, si vols fer un... En plan, per mi el cliffhanger era... Si quedava Charmed o no, en plan, si vols parlar... Parlem, llavors, primer. Entre tu i jo, per què ho has fet, això? A què ha vingut?
0: Es mira la nana. Home, amic meu, això no... Ara mateix no podem parlar.
2: Nana, t'importa sortir un segon?
3: Queda, jo soc superamic d'ells, som un trio d'amics.
2: Sí, els amics dels meus amics són els meus amics. Què diu la dita?
0: En la meva cultura això no funciona així, jo no m'enfio.
3: Doncs em quedo a la porta, fes un crit si necessites alguna
0: cosa. Fes un crit.
2: Perfecte.
0: Un crit gutural, sisplau.
3: Vaig a la porta.
1: Ah, m'estan obrint en canal.
3: Vaig a la porta, tanco, però em quedo darrere la porta com superenganxada per veure si puc sentir alguna
0: cosa. Vale, em sembla estupendo.
1: M'estic imaginant la nana i l'escambell, els dos enganxats.
0: Exacte.
1: A la porta.
0: L'escambell intentant com... respirar per sota el...
3: Sí.
2: Espores, per poder
0: Exacte.
2: Entendre, perquè si no, no ens entenem, no?
0: No, tret que parlis sota comú o nan, que jo sospito que cap de les dues.
2: Nan, vaig aprendre algunes coses per poder parlar amb l'Engilberga, però res molt... Són paraules soltes.
0: Fa mitja hora vaig aprendre.
3: Sí.
2: I no crec que li agradessin molt les coses no. que li diria el Derro.
0: Llavors, potser...
1: deixem les camelles a l'habitació.
0: Exacte, això t'anava a dir. No, no crec que l'entenguis.
2: Ja, és que no l'entendré. Vale, pues,
0: sí, home, sí, per parlar amb el meu col·lega, el que faci falta.
2: Això és important.
3: Bueno, jo marxo, ho deixo.
2: Vinga, fins ara, nana. Per què has fet això, aquí al mig, amb tota la gent?
0: Entre tu i jo, amic meu. Això que no sortia d'aquí. Soc la reencarnació d'un déu.
2: És la reencarnació d'un déu.
0: Sí.
2: De quin?
0: El meu déu és bastant guai, la veritat.
2: Segurament. Amb lo guai que ets tu, segurament el teu déu.
0: Es diu Dinkarazan. Amb dues is. Dinkarazan.
2: Merci per aclarir-me.
0: És que simpàtica que sóc.
3: Jo estic sentint alguna cosa des de fora?
0: Està parlant bastant fluixet.
3: Vale.
0: Crec... o sigui, podries esforçar... Si vols, tira'm per percepció, però crec que només t'ho acceptaria si és com un vint natural o un algo així.
2: Igualment, m'agradaria...

0: parlar una miqueta al TED, perquè sí que em pugui escoltar.
1: Clar, o sigui, una cosa és el que parli el Bupido, l'altra és el que diguis.
2: Ell va repetint anal.
0: Vale, sí. Així que ets un déu. Uau.
1: Però, xxxt.
0: Tranquil, les parets d'aquí són suficientment... Jo mai et faria això. Les parets d'aquí són suficientment gruixudes.
2: Com no, està com... Déu, un déu.
0: Que et tiri per enganya.
1: Hombre, t'ho diràs.
0: Tiro... és persuasion?
1: Deception, vale. Exacte. No, els que s'ha quedat.
0: Vale, és...
1: Exacte.
2: Sí, però la nana igualment no sent el que diu el Bupido.
0: És un 9 més un 5, és un 14.
1: Vale. Bé, és veritat, de vaixells no en sé gaire. Si tu, amic meu, en deus dominar aquest art. Igualment jo no m'atreveixo a parlar gaire alt, perquè m'interessa...
0: Jo és que és el meu volum, ja saps que sóc un bard i a mi lo de fer show i parlar totes aquestes coses a mi em superen com a persona.
1: Sí.
0: Llavors, què vol dir que ets un déu i tens una missió, tens algo a fer, què és el que està passant?
1: Com a reencarnació del Dink Arasan, tinc de vegades aquest moment de set de sang.
0: Set de sang. Quin tipus?
1: Crec que és necessari per... Crec que hi ha un camí diví. Crec que tot és un repte que m'està posant el meu déu per poder jo arribar a l'ascensió. I...
0: Però no ho entenc. Quin déu t'està posant això?
1: El déu que s'ha reencarnat en mi.
0: Però tu ets tu.
1: Sí.
0: Llavors no t'està posant... En plan, és decisió teva.
1: Sí, però...
2: Jesús, Dios, el Espíritu Santo.
1: Exacte.
0: Vale.
1: Però és una gran entitat en un cos com el meu. M'ha tocat aquesta raça més o menys feble. Però tot el que veig, el meu camí, tot el que em passa, forma part del pla diví del Dink Arasan.
0: Entenc.
1: I és per això que hi ha moments... Jo quan em vaig trobar a Belkinvelf vaig pensar que era part del meu camí. De fet, el que em passi no m'importa, perquè jo no puc morir.
0: No pots morir?
1: No.
0: Vale. Això ho has comprovat d'alguna manera? O...
1: Això jo ho sé. El déu reencarnat en mi...
0: T'ho ha dit.
1: I de fet m'han passat moltes coses i evidentment no he mort.
0: I tens algun tipus de poder? Clar, aquesta informació no la teníem i ets un aliat.
1: Home,
0: poderosíssim,
1: és que és un...
0: no?
1: És un tema complicat.
0: Fins ara només t'hem vist com disparar amb la ballesta i amb aquesta llança rara que tens, però deus tenir com algo, no, amb això?
1: No es deu haver manifestat, però és evident que hi ha un pla, un gran pla, que només està fet per mi. I aquest camí de la divinitat és meu. I encara que mori, no moriré.
0: Vale, i llavors el teu plan és... No és, no, matar gent no és part del teu pla, és simplement una conseqüència de que aquest déu visqui dintre teu.
1: Bé, jo hi ha moments en què veig molt clar que algú ha de ser sacrificat al Dink Arasan. I sincerament, aquest nom era aquí tancat a la cabina. Tenint una mena d'èxtasi, trànsit estrany, que a mi em va semblar que era evident que era un repte, era una disposició de la meva divinitat.
0: Èxtasi teu o èxtasi seu?
1: Seu.
0: Ell estava en èxtasi.
1: Sí, li estava passant alguna cosa.
0: Bueno, tant...
2: No estic allà.
0: M'estic mirant a mi mateix, suposo. Què vol dir que però no vas veure ni la raó de per què estava passant això ni res, no? De com va començar, simplement vas obrir el cabinet aquest i vas trobar que estava dintre, tenint una mena d'experiència sensorial extrema.
1: No sé ben bé què devia ser, però jo vaig veure clar que era el senyal perquè jo dugués a terme aquest ritual.
0: Vale. I el ritual et dona algo, et fa algo, o simplement és una...
1: El ritual és, un, és una dedicació al Dinkarasa.
0: Vale. Però no és que l'estem trucant, no l'estem convocant, no l'estem... Per, si, per saber si rebre el toc o...
1: Ja està convocat, sóc jo.
0: Ja, però és que clar... Que...
1: Sóc el Dinkarasan a la infrafoscor.
0: Per mi la dualitat és una cosa... Per jo els meus déus és com que els... Són un. I perdó, és que és una mica... És una mica
1: però el Dinkarasan no. És l'únic déu.
0: Sí, es parlava de déus menors. Jo parlo dels els déus menors que, sí. Que són déus perquè sí, perquè així es diuen, però... Vale. Perfecte.
2: Sí. Ja parlarem.
1: Bueno, ja li trucarem.
0: A veure, pues, cap problema. Vull dir, sembla que el teu camí el tens molt clar. Llavors, no hi ha,
1: sí,
0: no hi ha res
1: i
0: que
1: tant,
0: ens vingués millor a nosaltres que una persona amb el camí clar. Lo que sí que hem de... Lo que passa és que he de sortir fora que em doni l'aire. Tota aquesta informació és massa, massa per mi, t'importa,
1: ja,
0: surt un segon.
1: Ja ho entenc, ja ho entenc. Però se't queda així mirant una mica i com les pupil·les se li dilaten molt fort i se't queda mirant com no t'està deixant... O sigui, no, no s'està apartant perquè surtis, t'està com escrutant una mica com... Compte perquè la...
3: Bueno, Eldez, tu has vist el bupido perquè no estem segurs.
2: La Eldez amb un virot a la cama.
4: És que he tingut un incident ara. Perdoneu,
0: Estava netejant-me les dents.
4: Se m'ha disparat l'arc.
1: Doncs això.
0: No em deixa sortir.
1: No activament. I, o sigui, veus que t'està o sigui, mirant fixament i murmura alguna cosa... Com no és ben bé un càntic, però sembla com un lema, com les traïcions venen dels millors amics, les traïcions venen dels millors amics.
0: Les traïcions venen dels millors amics.
2: Vols fer algun
1: però,
2: crit o alguna
1: cosa? En aquest moment, el que vull és fer una aturada, perquè mentre això està passant, també està passant això altre. Llavors vull que anem tots a l'hora. Et vale, sembla bé? O volies fer alguna cosa com immediata després d'això?
0: Ninguna.
1: Vale. Doncs tornem aquí. La nana és fora a la porta, no ha aconseguit escoltar res...
3: Jo vull parlar amb la Eldez i recuperar el Derendil, el Jimjar i el
2: revés.
3: Al revés.
1: Uh-huh.
3: I preguntar-li a tots en plan en quins moments han vist el Gupido i en quins moments han deixat de veure'l. Per veure si entre tots podem fer... I el capità...
1: El pot de...
3: Sí, el pot Gunga.
1: Pot Gunga.
3: Vull parlar amb tots una mica, en plan posar
1: així,
3: una mica posta en comú.
1: Vale. Però com, o sigui, tots alhora, entenc jo, no? Estàs un per un. Rotllo, els tens més o menys agrupats? O... Rotllo, veniu un moment, vull fer-vos aquesta pregunta.
3: Sí, no, sí, en grup, sí? En grup. Sí, no fa falta...
1: Ok. El Jim ja et dirà... jo és el que us deia, jo no sé si l'he vist gaire... O sigui, en algun moment em sembla que sí, però com us, o sigui, no ho tinc clar, sincerament. El que tinc clar és que no l'he vist en cap lloc concret. Crec que sí, hi era, és evident que hi era, però no sé exactament on era o què. L'Elle et dirà, jo estava agafada a les cordes del vaixell a tocar de la borda perquè estava molt marejada i no recordo res. I l'altre que et queda és el Derendil. Crec que el vaig veure passant per la coberta, però no el vaig veure permanentment en algun lloc concret de la coberta, però en realitat tampoc vaig veure a tothom, o sigui, a ningú concret. Potser tret de l'Eldes, que la vaig veure vomitant a tocar de la borda, llavors a ella sí que la recordo molt bé, recordo l'escambell amb la nana, el Bupido sí que hi era, crec que tota l'estona no, però això doncs com al revés, que no et vaig veure, i assenyala al revés, i no, jo estava amagat a la coberta, en un racó de la coberta entre cordes, lligat, de fet, perquè tenim una condició amb el meu germà que fa que a vegades patim una maledicció. I...
3: La licantropia? O una altra maledicció més enllà d'aquesta?
1: Aquesta. I quan això passa, sabem que pot ser perillós i és l'únic moment en què ens separem.
3: Vale, vale, vale, vale. O sigui, va ser, vale, va ser en el moment de... Estàveu com tenint un atac de licantropia, uh-huh. i va ser el moment on us vau separar.
1: Exacte.
3: I el protocol és que us lligueu cadascú en llocs diferents.
1: Ens posem en llocs separats, que estiguem lluny dels altres per no ficar-nos en cap problema, però especialment lluny de nosaltres per no fer-nos mal els uns l'un a l'altre.
3: Vale.
1: I el capità Pot et dirà, jo us vaig veure tots a la coberta, però estava molt ocupat.
3: No vas veure ningú que et passés per casualitat com entrant de sobte a la cabina?
1: No, perquè recordeu que és com una mena de vaixell de vela, uh-huh. llavors el timó no és un timó uh-huh. Circular, sinó més d'aquells sí. que són, no sabria ara com dir-ho, però com són una mena de palanca.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, que dius, sí, que dius.
1: Palanca rotatòria així d'esquerra a dreta. Llavors està com més a la part de la popa. I sí que té visió, però recordeu a més també que la cabina s'enfonsa una mica cap endins del vaixell, que no és gran cosa, llavors ell estava molt més pendent d'una altra cosa que no
3: vale,
1: pas
3: vale, vale.
1: d'això.
2: Vale.
1: Jo crec que tothom més o menys us ha respost.
3: Bueno, cap resposta gaire útil, sabem sense saber segur si és el Bupi o no l'assassí.
0: Què més t'haré?
1: Vale.
3: Bueno, ja em tornaré a dirigir a poc a poc, en plan, cap al barco. Sense gaires presses, tampoc.
1: Exacte, vale.
2: Jo estic a la porta.
1: Vale. Tenim l'Isard camí de la nana i el Mendel camí del Bupido.
0: Entenc que el Bupido no em deixa...
1: Acosta't.
0: Ai, perdó, entenc que el Bupido no em deixa passar...
1: El Bupido, bueno. O sigui, no s'ha posat així activament... però tampoc t'està donant obertura.
0: Vale. Vale, pues faig orden imperiosa.
1: Vale, què li ordenes i què hem de fer?
0: Ordeno que estiri el terra. I has de tirar una tirada de sabidoria.
1: Ah, ok. Entenc que és charmet una altra vegada, o màgia.
0: Claro, tens avantatge.
1: Jo crec que sí, sí.
0: No sé què és, la veritat.
1: No és
3: charm, però és...
1: Però sí, és other magical effects, o sigui que sí. Tico, tico, ta.
0: És una molt mala idea, llavors.
3: Per provar?
1: Tic, tic. Sabies, has dit?
0: Sabies, sí.
1: Un 11. Que no la passa.
0: 13.
1: Exacte.
0: No la passa.
1: O sigui que...
0: Cau el terra.
1: O sigui, no cau, sinó com... Que de manera gairebé meticulosa s'ajup i s'estira a terra.
2: La ordre imperiosa l'has dit alt, en plan, o sigui, la nana ho hauria sentit.
0: Sí, ho he dit molt alt. La nana ho ha escoltat.
2: Si és com o sigui, entenc que és amb la guitarra també, no? O què?
0: Sí.
1: Bueno, és el teu focus arcà, o sigui que sí. O sigui, si el que has fet és treure el llaüt guitarra...
0: Sí, de manera amistosa, la treu.
3: Si només és component material, no el necessitaria.
1: Ah, doncs llavors ja està.
3: Però no sé si és... A veure...
0: Però bueno, en plan, que la nana ho ha escoltat. La nana pot...
3: Sí, és només verbal, en plan, només has de dir,
1: guai.
3: En plan i...
1: Super.
0: Si la nana vol reaccionar...
1: Amb el volum del Mendel, jo suposo que sí.
2: Vale, pues, llavors, crec que obro la porta. Sí, quan passa això, dic, què està passant?
0: És ell, és l'assassí, es creu que és un déu, o és un déu, el qual em preocuparia encara més.
1: Soc un déu. Sóc un déu i pensava que érem amics.
0: Ha matat ell el revés en revés. No sé què fer.
3: Dura un torn, Orden Imperiosa.
0: 6 segons, no?
1: 8, no?
0: Sí,
1: no,
0: 8 segons.
1: Això,
2: vale.
1: Que 6 per 10 per fer el calcul.
2: Jo crec sí. que, o sigui...
0: Cridem a tothom.
2: Sense gaire més explicació, la nana l'ataca.
1: Vale.
2: Un rayo d'escarxa.
1: Això han estat 6 segons i ell continua a terra. Direm que sí que heu anat molt ràpid cridant-vos les coses.
0: Som molt concisos, tenim un... ens entenem.
1: Vale, bueno, ataca.
2: Vale. Què he de fer? Ah, tirar un dau de 20 per veure si li dono, no?
1: El que passa és que si està estès a terra, compta com a derribado. Llavors sí. No és un... Què és, un crític o alguna cosa?
3: No, és... Amb atacs a distància és una mica...
1: No recordo les logístiques, sí.
3: És una tirada normal, però donant una volta molt llarga, perquè tens
1: sí.
3: avantatge en atacs que es fan a una distància de 5 peus, però desavantatge per atacs a distància.
1: Exacte.
3: Llavors...
2: Normal.
3: Normal.
1: Sí.
2: Vale.
1: Ok.
2: 12 més bonus atac màgic, no?
1: Sí, que era moltíssim, o sigui que endavant, fota-li pel mal.
2: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 i el rayo d'escarxa, el raig de gebre, és un dau de 8. Que el dau de 8 és aquest? Sí, no?
5: Sí.
2: 8.
0: Wow.
1: Vale, doncs li fas 8 punts de mal al Bupido.
2: Vale, i a més es redueix la seva velocitat en 10.
1: Vale. Doncs els 3 que esteu dins de la cabina... els permetré un torn abans no arribi, si et sembla bé. Tot i que entenc que estàs arrencant a córrer, o sigui, si volguessis començar el torn si n'hi ha més,
3: bueno, de moment,
1: o el que sigui...
3: No han cridat com gaire fort.
1: Clar,
3: auxili,
1: no, però sí que he sentit el
2: raig de gebre. Sí.
1: Però és veritat que esteu en un llac i l'aigua està com remoguda i hi ha tot de gent i no sé què.
2: Però tampoc és tan gran el vaixell, vull dir...
1: No, no, no, has sentit soroll, però sí. No sé...
3: Aniré ràpid, aniré més
1: exacte.
3: Ràpid.
1: Exacte. Vale. Tireu-me per iniciativa.
2: Bueno, el meu torn encara...
1: Ara serà el torn a partir de la teva iniciativa.
2: Vale, però vull dir, vull atacar i moure cap enrere. No sé si ho puc
1: fer. Tu l'has atacat, i això fa que tirem iniciativa.
2: Vale.
5: Tiro per l'escambell?
1: Sí.
0: He de dir que t'anava demanant exactament això.
2: Que l'ataqui?
1: Ai, qui el tenia, l'escambell?
2: Jo.
1: Tu, clar, té sentit.
0: No, l'altre no.
1: Vale.
2: Jo tinc 5.
0: Jo 17. Ah, no, 17.
2: Iniciativa. Si és que tens alguna
0: cosa. 21.
1: Vale.
0: 21.
1: Vas tu.
0: Vale. 21... Porta armes de metall, ell?
1: Sí, de fet,
0: o
1: la...
0: O armadura? Sí, de fet, armadura...
1: No em sona l'armadura, eh? No, perquè em sembla que si tingués alguna cosa amb l'armor class 13...
3: Sí, t'ho posaria.
1: Jo diria que no, que màxim el que deu tenir és alguna cosa de cuir i ja està, o sigui que no.
0: Vale.
1: Però sí que té... Clar, això, com sempre, la...
0: El mànec és de fusta.
1: El short spur, exacte.
0: Vale. Pues llavors no ampliem amb això. Està al terra, no?
1: Sí, no ha tingut temps d'aixecar-se.
0: Pues m'apropo i l'ataco amb l'estoc.
1: Vale.
3: I tu sí que tens avantatge, perquè és cos a cos.
0: Vale, cos a cos tinc avantatge. Pues llavors puc agafar un de 20?
2: Merci.
0: Vale, 15.
1: Sí, sí, endavant.
0: Vale, 15 ha fet 20, perquè és més 5. És més 5
1: tenés, no et preocupis, perquè l'has impactat. Només seria important un 20 si fos natural. És a dir, en el moment en què jo et dic que impacta, tant és que sigui un 19 com un 20 com un 21.
0: Vale.
2: I el mal?
0: Això és un estoc, que és 1 més 8 de 10. És un 7 més 3, són 10 de mal.
1: Molt bé. El fas... com una broqueta.
0: Com una broqueta, sí. Fico, nyec. Estem...
1: Molt bé, doncs l'acabes d'assassinar, està molt bé això.
0: L'acabes d'assassinar?
1: Home, sí.
0: Vale, doncs amb una mala espatlla li he fet nyac.
2: Bueno, ella ha dit que no mor.
1: Molt bé.
0: I vull comprovar això de que no mors.
1: Molt bé. Efectivament, li acabes de fer un forat amb la... O sigui, no només estava com ja molt congelat i no sé què, sinó que a terra, a més, les... Com ho has fet? O sigui, està a terra estès.
0: Cap a baix?
1: Clar. És com l'has fet estendre tu. Pues entenc que ja no has estat cap amunt.
0: Peu a l'espatlla i he fet així.
1: Ok. Vale. Doncs així...
2: Ha durat tot?
1: Sí, sí, clar. Bueno.
0: He de dir que... Per aclarir, a mi no em queia.
6: Ràdio Cardedeu. Són les 12.
7: 90.7 FM. Ask yourself this.